Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7. Yeah!

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.5.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafoll selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafoll selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Xenia, Joan, Nendom, Game, Nendom.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: I l'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Busquem-hi, triem els èxits de sempre.
1: Busquem-hi, triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 10. L'atur puja lleugerament a Palafolls aquest agost i se situen les 381 persones. Palafolls ha tancat el mes d'agost d'aquest 2026 amb un total de 381 persones sense feina. Aquesta xifra representa un increment de 4 persones respecte al mes de juliol, quan es van registrar 377 aturats. Aquest petit repunt manté la tendència de l'últim mes, perquè el juliol l'atur ja havia pujat en 13 persones respecte al juny. Tot i així, el comportament del mercat laboral local manté una bona perspectiva si es compara amb l'any passat. A més, convé recordar que just abans d'aquesta pujada de l'estiu, el passat juny a Palafolls havia assolit la seva millor dada de l'atur dels últims anys. L'increment de la desocupació durant aquest mes d'agost no ha estat un fet aïllat al nostre municipi, sinó que també s'ha repetit a la resta de pobles veïns. Malgrat de Mar registra un total de 781 persones sense feina a l'agost. Això suposa un augment de 14 aturats respecte als 767 comptabilitzats al juliol. En el cas de Tordera, l'atur s'enfila fins a les 922 persones, amb un increment de 22 inscrits més respecte als 900 del mes anterior. I a Santa Susana, l'agost trenca la tendència estable de 130 aturats, amb un lleugerament de 2 persones, situant-se en les 132 persones sense feina. I seguim parlant de municipis de la nostra comarca, en aquest cas de Malgrat de Mar, perquè ha caigut el segon premi de la Loteria Nacional. El número premiat amb aquest segon guardó del sorteig extraordinari ha estat el 22.443, que compta amb una dotació de 300.000 euros per número, és a dir, 30.015 euros per dècim. A Malgrat de Mar, les butlletes afortunades s'han venut al punt de venda 14.465, ubicat al carrer Passada número 54. Aquest sorteig de la Loteria Nacional, registrat oficialment amb el número 72-2026, ha estat molt repartit per la geografia estatal. A més d'aquesta localitat maresmenca, el mateix número també s'ha consignat a Girona, a Zafra, a Badajoz, a Cabos de Palo, que està a Múrcia, i a Ágreda, a Sòria. Com sempre, teniu aquestes notícies ja al nostre web i a les nostres xarxes socials, les tindreu molt properament. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 11 amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Popi. Dimarts, 8 de setembre, ben d'hora, matinades. I a les 8 del matí, xocolatada popular a la plaça del Fòrum Palatiolo. A les 10, al laboratori del joc, al costat de l'església de Santa Maria, jocs infantils pensats per passar una bona estona en família. I a 11:15, l'ofici solemne a l'església de Santa Maria amb l'actuació de la coral Palatiolo. També hi haurà ball d'imatgeria popular i traca de festa major i tot seguit sardanes amb la cobla Palafolls. A les 5 de la tarda, xeringada de les Verges Trobades amb la colla gegantera i Diables Folls. I després, pujada al castell amb sortida des de la plaça Fòrum Palatiolo. A les 7 de la tarda, concert de festa major a la plaça de Popi amb Hoy puede ser un gran día, tribut a Joan Manel Serrat. Dijous, 10 de setembre, a les 5 de la tarda, sardanes a la plaça Fòrum Palatiolo amb la cobla de l'orquestra Salvatana. I a les 7, concert i ball amb l'orquestra Salvatana a la plaça de Popi. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Ràdio Palafolls. Tots els èxits, un rere l'altre.

0: Busquem-hi, triem els èxits de sempre.
1: Busquem-hi, triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: Say yo!

Hola, què tal? Bon dia. Arrenquem una nova setmana. De moment, encara parlant de calor avui i demà, continuarem amb estabilitat i amb unes temperatures per sobre del que tocarien. Tot això després d'un cap de setmana que realment ha estat lamentable pel que fa a temperatures més pròpies del juliol o de l'agost que no pas del setembre. A més, molt altes, màximes que han arribat als 36 graus a l'interior de la comarca. A prop de la costa s'han fregat els 33-34 graus, per tant estem parlant de temperatures completament anòmales per l'època de l'any. De fet, en altres punts de Catalunya fins i tot hem tingut rècord de temperatures màximes superant-se els 40 graus en alguns indrets, especialment dissabte. Tot això sembla que anirà a menys al llarg dels pròxims dies. De fet, seguim anunciant un canvi de temps que aquest dimecres per fi ens portarà precipitacions generals a bona part de Catalunya, també aquí a la zona del Maresme, i el més important, una normalització de les temperatures, unes temperatures que dimecres entre els núvols i la baixada doncs notarem clarament més baixes. De moment, però, avui altre cop alguna màxima superarà els 32-33 graus cap a l'interior de la comarca, prop de la costa ja quedarien cap als 29-30, i demà encara tindrem calor, encara fins i tot podrien pujar un palet les temperatures al centre del dia. Com dèiem, a últimes hores de demà ja veurem com s'incrementa la nuvolositat, però no serà fins la matinada del dimecres quan tindrem els primers xàfecs i les primeres tempestes, que de fet podran presentar-se a qualsevol punt de la comarca ja de cara el dimecres, com dèiem. Això amb unes temperatures que de cara al dimecres també baixaran de forma clara i amb vent, que de moment avui i demà encara serà fluix amb la típica marinada de Garbí. Dimecres entrarà vent de gregal del nord-est, que serà moderat aquí a la costa de la comarca, amb una situació marítima que en conseqüència també s'alterarà, i dimecres tindrem maró a tota la costa maresmeca.

0: Si no veus clar tornar a la rutina i a l'escola, acosta't a Òptica Palafolls. Revisions abans de començar el col·le per estar preparats per al proper curs. A més, trobaràs les millors i més resistents muntures i vidres per als més petits, però també per als més grandets. Per aprovar, cal veure-ho tot molt clar. Des d'Òptica Palafolls, t'hi ajudem. Ens trobaràs a la plaça de les Valls d'Acs. Òptica Palafolls et desitja que gaudeixis al màxim d'aquesta festa major envoltat de familiars i amics.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Senzillament som així i ens agrada.

0: Bon dia, són les 11. La plaça de Popi acollirà demà un concert tribut a Joan Manel Serrat. Tot i que els actes centrals de la Festa Major ja han passat, el programa d'actes encara inclou diverses activitats que es duran a terme els pròxims dies. Entre elles destaca una nova cita musical demà a la tarda. Concretament, a partir de les 7, la plaça de Popi es convertirà en l'escenari de Hoy puede ser un gran día, un espectacle de tribut a la figura i l'obra de Joan Manel Serrat, de la mà de l'intèrpret Sergi Nebot. El projecte musical va néixer fa uns 4 anys coincidint amb l'anunci de retirada dels escenaris del cantautor. Nebot, un gran seguidor del repertori de Serrat, va decidir llavors fer un canvi radical a la seva vida. Va deixar completament la seva professió per dedicar-se en exclusiva a la cançó. Tal com ha explicat Nebot a Ràdio Palafolls, aquest canvi de rumb ha estat tot un privilegi. Aquesta passió del de l'escenari s'ha convertit, segons l'artista, en la clau principal perquè el públic connecti de seguida amb aquesta proposta.
1: I ara fa 2 anys he deixat absolutament tota la feina que feia i em dedico solament a cantar. I és un regal que m'ha fet Joan Manel Serrat, gràcies a aquesta idea de posar en marxa el tribut, a la meva edat, que és una cosa que em fa molt feliç i no pots imaginar com ho disfruto. I jo crec que això és el secret per a que també la gent s'ho passi molt bé. La seva poesia no solament és meravellosa, sinó que la seva composició musical és espectacular. Moltes vegades se'n parla molt de la qualitat dels poemes. De fet, Serrat ha escrit el millor sonet, qualificat així pels entesos com el millor sonet de la segona meitat del segle XX, que és Soneto a mamà.
0: Durant l'actuació, que s'allargarà durant aproximadament una hora i mitja, sonaran un recull d'unes 18 o 19 cançons seleccionades acuradament d'un catàleg de més de 300 composicions. Sergi Nebot ha garantit que mai falten grans clàssics de l'artista, com Mediterráneo, Hoy puede ser un gran día, De cartón piedra o Para. Més enllà de la qualitat poètica i musical de Serrat, que l'intèrpret ha definit com extraordinària, el gran valor d'aquest concert ha estat la capacitat de connectar amb la biografia dels oients. Segons ha dit el mateix Sergi Nebot, la reacció del públic sol ser molt intensa.
1: Mira, en tots els concerts acaba plorant molta gent, però d'emoció. Jo crec que això és una de les coses més màgiques que pot passar en un concert, que la gent plori d'emoció escoltant una cançó que li porta records de la seva història personal, de la seva vida, que els emocioni. Emocionar-se és una de les coses que avui en dia resulta més complexes davant de tanta bombardeig informatiu i amb les xarxes socials.
0: El concert començarà demà a les 7 de la tarda a la plaça de Popi i és gratuït per tothom. Com sempre, aquesta notícia ja la podeu trobar al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora. Més informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. A Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és... Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes... Ràdio Palafolls, al 107.7 FM.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 7 de setembre, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi amb activitats encara de festa major. Aquesta tarda, sense anar més lluny, a partir de les 6 de la tarda i a la plaça de Popí tindrem la festa Pessigolles, una activitat per a famílies. A part, també, demà dimarts, dia festiu, hi haurà les matinades, ben d'hora, pels carrers de Palafolls. A partir de les 8 del matí hi haurà xocolatada popular a la plaça del Fòrum Palatiolo. I després, cap a les 10 del matí, al laboratori del joc, una proposta de jocs infantils al costat de l'església de Santa Maria.
0: No t'ho perdis.
1: A 11:45 hi haurà l'ofici solemne a l'església de Santa Maria i amb l'actuació de la coral Palatiolo. Després, ball d'imatgeria popular i traca de festa major a càrrec dels Diables Folls i la colla gegantera de Palafolls. I tot seguit, sardanes amb la cobla Palafolls. A la tarda, xeringada de les Verges Trobades amb la colla gegantera i els Diables Folls. A les 5 de la tarda hi haurà la pujada al castell amb sortida des de la plaça del Fòrum Palatiolo. I allí dalt, xeringada a partir de les 6 aproximadament. I a les 7 tindrem el concert de festa major a la plaça de Popi amb la proposta Hoy puede ser un gran día, el tribut a Joan Manel Serrat. Les activitats continuen el dijous, dia 10 de setembre, amb sardanes a la plaça del Fòrum Palatiolo a partir de les 5 de la tarda amb la cobla de l'Orquestra Salvatana. I més tard, a les 7 a la plaça de Popi, concert i ball de l'Orquestra Salvatana.
0: No t'ho perdis.
1: Destacarem més activitats culturals. Passem ara fins al municipi de Pineda de Mar. El pròxim 10 de setembre hi ha una nova trobada del grup de suport de lactància materna. Una proposta que es fa cada setmana al consultori de Poblenou. Més enllà, i si trobem ja les activitats al municipi de Calella, apuntarem a l'agenda que aquesta nit, al punt de les 9, a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau, hi haurà concert tribut a Paco de Lucía, a càrrec de Marc Segura. Les entrades es poden comprar anticipades a www.mediterraniaguitarfestival.com. I el dimecres 9 de setembre, a partir de les 11 del matí, des de la Riera de Capaspre, cercavila de les 50ena Jornades Internacionals Folklòriques, que aquests dies es fan al municipi de Calella, en ple de concerts.
0: No t'ho perdis.
1: Anem fins a Tordera. Aquests dies podeu visitar l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país, a la Biblioteca de Tordera. I com a activitat en concret, dissabte destacarem teatre. La proposta es titula La sala és plena i organitzat per l'Esplai de la gent gran. Serà el Teatre Clavé al punt de les 6 de la tarda. Acabem i ho fem parlant de les activitats a Blanes i una de les propostes del Blanes arran de mar, quan els americanos van portar Gaudí a Blanes. Això serà el pròxim 10 de setembre, amb visites guiades, on es descobrirà la relació de Gaudí amb Blanes a les 10 i a les 12 del migdia sota reserva prèvia a l'arxiu municipal. A part, també hi haurà la conferència quan els americanos van portar Gaudí a Blanes per Aitor Roger, al primer casino de Blanes a les 6 de la tarda, i després el concert de música caribenya al Banc dels Músics amb Amelo de la Habana, al passeig de Pau Casals, a les 8 del vespre.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: La farmàcia Moner tenim cura de la salut dels palafollencs des de 1966. Continuem com el primer dia, garantint una atenció personal i professional amb un tracte proper i adaptat a les necessitats dels nostres clients i amics. Vine a visitar-nos. Som al carrer Major, al centre de Palafolls. O consulta les nostres xarxes socials per estar al dia de les novetats i ofertes. Farmàcia Moner us desitja bona festa major.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia de nou, són les 12. La coordinació policial i la denúncia ciutadana neutralitzen un grup de joves per agressions homòfobes a l'Alterfesta. L'Alterfesta de Festa Major ha viscut moments de tensió aquests dies a causa de diversos incidents registrats durant les nits de barraques. Concretament, durant la nit de dijous a divendres es van produir agressions verbals i insults de caràcter homòfob contra un grup de joves de Palafolls per part d'uns grups de joves de fora del poble. Gràcies al fet que les víctimes van comunicar ràpidament la situació a l'organització, es va poder activar immediatament un reforç del dispositiu de seguretat de manera conjunta entre Mossos d'Esquadra, la policia local, la seguretat de Can Batllà i els mateixos treballadors municipals. Aquesta ràpida coordinació, segons detalla la regidora de Governació, Susana Pla, va permetre neutralitzar el grup de joves agressors quan divendres a la nit van intentar tornar a accedir a la zona de l'Alterfesta.
1: No, dijous, la nit de dijous a divendres va ser una mica complicada, doncs, perquè van venir grups de joves de fora de Palafolls, doncs, que tenien un objectiu que era no, atacar la nostra festa o bueno, un objectiu diferent al venir a gaudir de la festa. Ahir, gràcies a que la gent que va patir aquestes agressions doncs ens ho va comunicar, vam reforçar tot el dispositiu de seguretat, vam treballar conjuntament amb Mossos d'Esquadra, amb la seguretat, amb els de local, amb la gent, amb els de local de Can Batlle, nosaltres, la gent de comunicació, tothom, vam treballar tots conjuntament i vàrem poder doncs, neutralitzar aquests joves que ahir varen tornar a venir i que el que volien era igualir aquesta festa que, doncs, que està anant bé i ha anat molt bé.
0: Davant d'aquestes actituds discriminatòries ha volgut fer una crida a la implicació de la ciutadania. La regidora ha advertit amb fermesa que aquest tipus de conductes homòfobes l'únic que fan és tirar enrere com a societat i com a persones.
1: I el que s'ha intentat doncs, és cuidar-los, que se sentissin protegits i condemnar, no?, i actuar contra aquestes persones que, bueno, que l'únic objectiu que tenen és esgarrar el que els altres treballem durant molt de temps. Jo crec que les persones que es senten agredides ho han de dir i que crec que com a administració el que ens toca és fer moltes polítiques de prevenció i sobretot doncs això, no? Doncs que la gent respecti, que respecti a la gent doncs, de la manera que és i que el que no pot ser és que això, aquestes actituds que l'únic que fan és crec que és tirar enrere com a societat i com a persones.
0: Aquesta intervenció policial i el civisme dels assistents van capgirar l'ambient de l'esdeveniment, permetent que l'última nit de barraques es desenvolupés amb total normalitat i èxit. Susana Pla ha agraït profundament la feina de tot el personal implicat en aquest dispositiu. Aquesta notícia ja la podeu recuperar, com sempre, al nostre web i molt pròximament a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una, a l'informatiu migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: discoteques, agències de viatges...
1: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: Celebra la Festa Major amb unes bones postres. Com marca la tradició, per Festa Major, coques lioneses o pastissos de la pastisseria Sant Jordi. Entra a la nostra botiga i fes el teu encàrrec. Som al carrer Major número 30, al centre de Palafolls. I recorda que seguim elaborant els tradicionals palauets amb pasta de full i trossets de fruita per sorprendre familiars i amics. Tot l'equip de la pastisseria Sant Jordi et desitja bona Festa Major.
1: Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.

0: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
1: La coordinació policial i la denúncia ciutadana van neutralitzar un grup de joves per agressions homòfobes a l'Alterfesta de Palafolls. Durant la nit de dijous a divendres de la Festa Major es van registrar agressions verbals i insults de caràcter homòfob contra un grup de joves del municipi per part d'uns nois de fora. Gràcies a la ràpida reacció de les víctimes en comunicar els fets, l'Ajuntament va activar immediatament un dispositiu de seguretat conjunt entre Mossos d'Esquadra, Policia Local, Seguretat de Can Batlle i personal municipal. Aquest operatiu va permetre interceptar i retenir el grup d'agressors divendres a la nit quan intentaven tornar a accedir a les barraques de Palafolls. Bona tarda, avui és dilluns 7 de setembre. Comencem l'informatiu.

I com és habitual, repassem en titulars quines són les notícies destacades de la jornada d'avui. La música de Ricky Fargas i la calor intensa acomiaden els sopars a la fresca. La plaça de les Valls d'Ax va cloure aquest diumenge les seves nits amb la incorporació de música indirecta de la mà del guitarrista Ricky Fargas i la seva banda. L'edició d'enguany està marcada per un ambient molt calorós que ha fet especialment durar la feina voluntària a les brases i planxes de les entitats locals. Entre altres, la comissió d'agermanaments va tenir un balanç molt satisfactori amb els seus clàssics Pinxos i Botifarres, mentre que el gran èxit sorpresa va ser el debut de l'associació Els Folls del Castell. L'entitat va exaurir totes les seves hamburgueses i nachos amb pico de gallo en només una hora i mitja la primera nit. I Palafolls ha premiat el talent local en una emotiva festa, en una emotiva cinquena festa de l'esport. La gala ha destacat no només pel caràcter emotiu, sinó també pel ritme i humor, gràcies a la dinamització liderada per la mestra de cerimònies Brigitte Lamour i pels membres del programa Minut a Minut de Ràdio Palafolls. Al llarg d'aquest informatiu direm quins han estat tots els premiats d'aquest any.

I també avui parlarem de l'atur que ha pujat lleugerament a Palafolls aquest agost i ja repeteix la mateixa tendència a la resta de municipis veïns. El nostre poble ha tancat l'últim mes de l'estiu amb un total de 381 persones desocupades, representant un repunt de 4 persones respecte al juliol. Aquesta pujada de la desocupació és la segona consecutiva a la localitat, tot i que les xifres es mantenen millors que l'agost del 2025. Aquest mateix comportament s'ha viscut a altres pobles de la comarca, malgrat de mar. També han pujat els aturats en 14 més. A Tordera ha tingut un increment de 22 inscrits en les llistes d'ocupació i a Santa Susana s'ha trencat l'estabilitat de 130 persones a l'atur, sumant 2 noves persones desocupades.

0: I avui seguirem parlant d'altres actes de festa major, perquè la plaça de Pop hi acull demà a la tarda un concert tribut a Joan Manuel Serrat. El programa d'actes de la festa major allarga la seva activitat aquest dimarts a les 7 amb l'espectacle Hoy Puede Ser Un Gran Dia. Aquest projecte musical va néixer fa 2 anys a partir de l'anunci de retirada de Serrat. El concert oferirà al públic un recull d'unes 18 o 19 cançons triades minuciosament del gran repertori de l'artista, incloent clàssics imprescindibles com Mediterráneo, De Cartón Piedra o Para. I també donarem l'enhorabona a un dels habitants de Malgrat de Mar, perquè el segon premi de la Loteria Nacional ha caigut al municipi veí i ha repartit 30.000 euros per dècim. El número afortunat de l'últim sorteig extraordinari de caràcter estatal ha estat el 22.443, premiat amb un total de 300.000 euros per sèrie. A Malgrat de Mar, les butlletes guanyadores s'han venut a l'administració de loteria 14.465, situada al carrer Passada número 54. I pel que fa al temps, durant aquesta tarda es mantindrà estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 2, de component variable entre el sud-est al sud-oest. El mar estarà mar arrissada a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes baixaran i aniran dels 29 als 32 graus. A Palafolls tindrem un dia assolellat, amb temperatures màximes que baixen fins als 31 graus i mínimes que disminueixen, en aquest cas, fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem parlant d'algunes notícies relacionades amb la festa major de Palafolls. Entre altres, la coordinació policial i la denúncia ciutadana han neutralitzat un grup de joves per agressions homòfobes a l'Alterfesta. L'Alterfesta de la festa major ha viscut moments de tensió aquests dies a causa de diversos incidents registrats durant les nits de barraques. Concretament, durant la nit de dijous a divendres es van produir agressions verbals i insults de caràcter homòfob contra un grup de joves de Palafolls per part d'un grup de joves d'altres municipis. Gràcies al fet que les víctimes van comunicar ràpidament la situació a l'organització, l'Ajuntament va poder activar immediatament un reforç del dispositiu de seguretat de manera conjunta entre Mossos d'Esquadra, Policia Local, Seguretat de Can Batlle i els mateixos treballadors municipals. Aquesta ràpida coordinació, segons ha detallat la regidora de Governació i a la vegada de Cultura, Susana Pla, va permetre neutralitzar el grup de joves agressors quan divendres a la nit van intentar tornar a accedir a la zona de l'Alterfesta.
1: No, dijous, la nit de dijous a divendres va ser una mica complicada, doncs, perquè van venir grups de joves de fora de Palafolls, doncs, que tenien un objectiu que era atacar la nostra festa o bueno, un objectiu diferent al venir a gaudir de la festa. Ahir, gràcies a que la gent que va patir aquestes agressions, doncs, ens ho va comunicar, vam reforçar tot el dispositiu de seguretat, ens vam treballar conjuntament amb Mossos d'Esquadra, amb la seguretat, amb els de local, amb la gent, amb els de local de Can Batlle, nosaltres, la gent de comunicació, tothom, vam treballar tots conjuntament i vàrem poder, doncs, neutralitzar aquests joves que ahir varen tornar a venir i que el que volien era igualir aquesta festa, que, doncs, que està anant bé i ha anat molt bé.
0: Davant d'aquestes actituds ha volgut fer una crida a la implicació de tota la ciutadania. La regidora ha advertit amb fermesa que aquest tipus de conductes homòfobes l'únic que fan és tirar enrere com a societat i també com a persones.
1: I el que s'ha intentat, doncs, és cuidar-los, que se sentissin protegits i condemnar, no?, i actuar contra aquestes persones que, bueno, que l'únic objectiu que tenen és esgarrar el que els altres treballem durant molt de temps. Jo crec que les persones que es senten agredides ho han de dir i que crec que com a administració el que ens toca és fer moltes polítiques de prevenció i sobretot, doncs, això, no? Doncs que la gent respecti, que respecti a la gent, doncs, de la manera que és i que el que no pot ser és que això, aquestes actituds, que l'únic que fan és, crec que és tirar enrere com a societat i com a persones.
0: Aquesta intervenció policial i el civisme dels assistents van capgirar completament l'ambient de l'esdeveniment, permetent que l'última nit de barraques es desenvolupés amb normalitat i èxit. Susana Pla agraï profundament la feina de tot el personal implicat en aquest dispositiu. I del que parlem ara és dels sopars a la fresca, perquè la música de Ricky Fargas i la calor intensa van acomiadar aquesta activitat. Aquest diumenge els tradicionals sopars a la fresca de la Festa Major han tancat les seves portes amb una última vetllada a la plaça de les Valls d'Ax. La gran novetat d'aquest tancament ha estat la incorporació de música en directe per acompanyar els sopars, a partir de les 8 de la nit, amb l'actuació del guitarrista i cantant Ricky Fargas i la seva banda. Fargas ja havia actuat en solitari el mes de juny a la zona del Village del Fem Palafolls, i en aquesta ocasió ha tornat en format grupal. La calor de l'estiu ha estat el comentari més generalitzat d'aquests dies. Diversos assistents i voluntaris han recordat que, a diferència d'altres edicions on calia portar una jaqueta per passar la nit a la fresca, aquest any les temperatures han estat molt elevades de manera ininterrompuda des del dia del pregó. Això ha fet que la feina a les brases i a les planxes de les diferents entitats hagi estat especialment dura i de molt mèrit pels voluntaris. En el cas de la caseta de la Comissió d'Agermanaments de Palafolls, aquest ha tornat a ser un dels punts forts de la nit gràcies a la clàssica oferta de botifarres i pinxos. El seu president, David Delgado, ha fet un balanç molt positiu del funcionament d'aquests dies. A la vegada també ha explicat que la preparació requereix un gran esforç altruista perquè els voluntaris es posen a cuinar a la planxa pràcticament des del migdia. Una altra de les grans sorpreses i èxits d'aquesta edició ha estat l'estrena de l'associació Els Folls del Castell, que debutaven enguany amb caseta pròpia als sopars a la fresca. L'entitat, nascuda fa 2 anys vinculada al carnaval, ha captivat els assistents oferint una proposta inèdita. Han preparat diferents varietats d'hamburgueses i també nachos amb pico de gallo. L'acollida va desbordar completament les seves expectatives, i és que la primera nit van exhaurir existències en només 1 hora i mitja. La segona nit van haver de doblar les previsions davant una demanda que va consolidar la seva caseta com un dels punts estrella d'aquest any. I el que també s'ha celebrat aquests dies de Festa Major és la Festa de l'Esport. En aquest cas, Palafolls ha premiat el talent local en una emotiva i divertida 5ª Festa de l'Esport. El teixit associatiu de Palafolls s'ha vestit de gala per celebrar la 5ª edició d'aquesta festa, un esdeveniment dedicat a reconèixer l'esforç, la constància i els èxits dels atletes, equips i col·laboradors del nostre municipi durant l'última temporada. La gala ha destacat no només pel caràcter emotiu, sinó també pel ritme i humor, gràcies a la brillant dinamització liderada per la mestra de cerimònies Brigitta Lamour, també pels membres del programa Minut a Minut de Ràdio Palafolls. Pel que fa als guardons individuals de base i promoció, s'ha distingit Astrid Garcia com a millor esportista femenina sub-8, Arnau Perales en categoria masculina sub-14, Paula Jordà com a millor esportista femenina infantil i Nico Calvo com a millor esportista masculí júnior. En l'apartat col·lectiu, els reconeixements als millors equips de la temporada han estat per la Lapid B, del futbol sala Sant Lluís, el júnior taekwondo Avellaneda i també el cadet masculí del Club Deportivo Palafolls. En categoria sènior i veterans, el premi al millor esportista masculí sènior ha recaigut en Àlex Sacristán, mentre que les seccions màster s'ha guardonat Eduardo David en la categoria de màster 50, Albert Jiménez en màster 60, i s'ha lliurat un reconeixement compartit en la franja de màster més 60 a Pedro Álvarez i a Manel García. Així mateix s'ha posat en valor també la implicació del club en la temporada, premiant Alba Vilanova com a millor membre de secció femenina i Wenceslau Serrat en la secció masculina. Finalment, moments també hi ha d'altres esportistes de Palafolls que també han rebut aquests premis. Els moments més solemnes van arribar amb el lliurament de premis especials al mèrit esportiu, que en categoria masculina es van concedir a Raül Porres i en la femenina a Maria Elena Moya. Tot seguit també es va retre un merescut homenatge de reconeixement a la figura dels Vidells del Pavelló, a qui es va lliurar un diploma commemoratiu per agrair i posar en valor la seva tasca en el dia a dia en aquest recinte. I abans de passar a altres qüestions també relacionades amb Festa Major, parlem de l'atur, que ha pujat lleugerament a Palafolls aquest agost i que se situa actualment en les 381 persones. Palafolls ha tancat l'agost amb un total de 381 persones sense feina. Aquesta xifra representa un increment de 4 persones respecte al mes de juliol, quan es van registrar 377 aturats. Aquest petit repunt manté la tendència de l'últim mes, perquè el juliol l'atur ja havia pujat en 13 persones respecte al juny. Tot i així, el comportament del mercat laboral manté una bona perspectiva si es compara amb l'any passat, quan l'agost de 2025 hi havia xifres superiors, amb 385 aturats. L'increment de la desocupació durant aquest mes passat no ha estat un fet aïllat, sinó que també s'ha repetit a la resta de municipis veïns. Malgrat de Mar ha registrat un total de 781 persones sense feina. Això suposa un augment de 14 aturats respecte als comptabilitzats al juliol. En el cas de Tordera, l'atur s'enfila fins les 922 persones, amb un increment de 22 més respecte a les 900 del mes anterior. I a Santa Susana, l'agost ha trencat la tendència estable de 130 aturats, amb un lleuger augment de 2 persones, situant-se en les 132 persones sense feina. I ara sí, seguim amb altres actes de Festa Major, perquè la plaça de Popi acull demà un concert tribut a Joan Manuel Serrat. Tot i que els actes centrals de la Festa Major ja han passat, el programa d'actes encara inclou diverses activitats que es duran a terme els pròxims dies. Entre elles, destaca una nova cita musical demà a la tarda, concretament a partir de les 7, la plaça de Popi es convertirà en l'escenari d'Hoy puede ser un gran día, un espectacle de tribut a la figura i obra de Joan Manuel Serrat de la mà de l'intèrpret Sergi Nebot. El projecte va néixer fa un parell d'anys coincidint amb l'anunci de retirada dels escenaris del cantautor. Nebot, un gran seguidor del repertori de Serrat, va decidir llavors fer un canvi radical a la seva vida i dedicar-se en exclusiva a la cançó amateur i professional. Tal com ha explicat Nebot a Ràdio Palafolls, aquest canvi de rumb ha estat un privilegi. Aquesta passió del de l'escenari s'ha convertit, segons l'artista, en la clau principal perquè el públic connecti de seguida amb la proposta.
2: I ara fa 2 anys he deixat absolutament tota la feina que feia i em dedico solament a cantar. I és un regal que m'ha fet Joan Manuel Serrat gràcies a aquesta idea de posar en marxa el tribut a la meva edat, que és una cosa que em fa molt feliç i no pots imaginar com ho disfruto.

0: Serrat, que l'intèrpret defineix com a extraordinària. El gran valor del concert ha estat la seva capacitat de connectar amb la biografia dels oients. Segons relata el mateix Sergi Nebot, la reacció del públic sol ser molt intensa.
1: Mira, en tots els concerts acaba plorant molta gent, però d'emoció. Jo crec que això és una de les coses més màgiques que pot passar en un concert, que la gent plori d'emoció escoltant una cançó que li porta records de la seva història personal, de la seva vida, que els emocioni. Emocionar-se és una de les coses que avui en dia resulta més complexes davant de tanta bombardeig informatiu i amb les xarxes socials.
0: El concert començarà demà a les 7 de la tarda a la plaça Popí i és gratuït per tothom. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, on el segon premi de la Loteria Nacional ha caigut. El número premiat amb aquest segon guardó del sorteig extraordinari ha estat el 22.443, que compta amb una dotació de 300.000 euros per número, és a dir, 30.015 euros per dècim. A Malgrat de Mar, les butlletes afortunades s'han venut al punt de venda número 14.465, ubicat al carrer Passada número 54. Aquest sorteig de la Loteria Nacional, registrat oficialment amb el número 72-2026, ha estat molt repartit. A més de la localitat maresmenca, el mateix número també s'ha consignat a Girona, a Zafra, a Badajoz, a Cabos de Palo, a Múrcia i a Ágreda, a Sòria.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, la regidoria d'esports desvinculava la pèrdua d'equips del CD Palafolls amb el canvi de gespa. El Club Deportiu Palafolls va fer pública la pèrdua de 3 equips d'aquesta nova temporada i ho va relacionar amb el retard en el canvi de la gespa del camp municipal de futbol. En aquest sentit, la regidora d'esports, Marta Labart, va sortir al pas i va desvincular aquestes dues qüestions. Segons va dir, li semblava agosarat relacionar la desaparició de 3 equips amb l'endarreriment d'aquestes obres. Va confessar, però, que aquestes obres sí que podien haver afectat el club amb l'inici dels entrenaments. En aquest sentit, va lamentar la situació i va explicar que per ella havia sigut un cop dur que no sortís endavant la licitació d'aquests treballs de millora. El 2021, les classes de gimnàs per la gent gran començaven amb totes les places cobertes. L'inici d'aquella setmana no només havia suposat a Palafolls l'arrencada del curs escolar, sinó que també l'arrencada de les classes de gimnàs adreçades a persones de la tercera edat del nostre poble. Es tractava de sessions gratuïtes d'activitat física especialment dissenyades per persones grans, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida a través d'exercicis adaptats a les seves necessitats. En aquell moment, les sessions es dividien, i ara mateix també, en tres grups, un al barri Sant Lluís i dos al centre de Palafolls. Per totes elles, en aquell moment ja s'havien esgotat totes les places. Tot i això, des de l'àrea de serveis socials, es van animar els interessats a inscriure's a la llista d'espera. I finalment, el 2016, és a dir, ja fa 10 anys, van trobar un veí de Malgrat mort a l'interior del seu cotxe Sant Genís. En aquell moment, la informació relacionada amb aquest fet seguia sent molt escassa, però tot apuntava a la possibilitat que es tractés d'un suïcidi. La policia local va trobar aquell dimarts a la tarda un veí de Malgrat de Mar mort a l'interior del seu cotxe als voltants de Sant Genís. Cossos policials seguien investigant les circumstàncies que envoltaven el cas per confirmar la hipòtesi del suïcidi.

0: És moment ara, com sempre, de connectar amb en Quim Serra, qui és el nostre meteoròleg de confiança i qui té tots els detalls de la previsió meteorològica d'avui. Hola, Quim, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bon dia. Després d'un cap de setmana, podríem dir que lamentable pel que fa a temperatures, amb unes temperatures més pròpies del juliol o de principis d'agost que no pas del primer cap de setmana del mes de setembre, sembla que anunciem ja un canvi de situació, un canvi de 180 graus en la situació meteorològica i que, per tant, doncs,

0: Tot plegat tendirà a normalitzar-se cap a dimecres d'aquesta setmana. De moment avui i demà encara tindrem força calor. De fet, avui les màximes tornaran a superar els 30 graus a l'interior de la comarca i els fregaran a prop de la costa. De cara a demà encara podien fins i tot repuntar una miqueta les temperatures diurnes, però dimecres canvi de temps, precipitacions i, el més important, unes temperatures que baixaran de forma clara.
1: Moltíssimes gràcies, Quim.

matí. Per finalitzar l'informatiu d'avui, el que fem és repassar en titulars quines han estat les notícies més destacades del dia. La coordinació policial i la denúncia ciutadana han permès neutralitzar un grup de joves per agressions homòfobes a l'Alterfesta. Durant la nit de dijous a divendres, la festa major, es van registrar agressions verbals i insults de caràcter homòfob contra un grup de joves del municipi per part d'uns nois de fora. Gràcies a la ràpida reacció de les víctimes en comunicar els fets, l'Ajuntament va activar immediatament un dispositiu de seguretat conjunt entre Mossos, policia local, seguretat a Can Ballà i personal municipal. Aquest operatiu va permetre interceptar i retenir el grup d'agressors divendres a la nit quan intentaven tornar a accedir a les barraques. I la música de Ricky Fargas i la calor intensa han acomiadat els sopes a la fresca de la Festa Major. La plaça de les Valls d'Ax va cloure ahir les seves nits gastronòmiques amb la incorporació de música en directe de la mà del guitarrista Ricky Fargas i la seva banda. L'edició d'enguany està marcada per un ambient molt calorós que ha fet especialment dura la feina voluntària, les brases i planxes de les entitats locals que han participat. Avui també hem parlat de l'atur, que ha pujat lleugerament a Palafolls aquest agost i repeteix la mateixa tendència a la resta de municipis veïns. El nostre poble ha tancat l'últim mes de l'estiu amb un total de 381 persones desocupades, representant un repunt de 4 persones respecte al juliol. Aquesta pujada de la desocupació és la segona consecutiva al nostre municipi, tot i que les xifres es mantenen millors que les de l'agost del 2025. I hem seguit parlant d'altres actes de Festa Major, perquè la plaça de Popi acull demà a la tarda un concert tribut a Joan Manuel Serrat. El programa d'actes de la Festa Major allarga la seva activitat també aquest dimarts a les 7 amb l'espectacle Hoy Puede Ser Un Gran Día. El projecte musical va néixer fa un parell d'anys, moment en què Serrat va anunciar la seva retirada. El concert oferirà al públic un recull d'unes 18 o 19 cançons triades del gran repertori de l'artista, incloent clàssics imprescindibles com Mediterráneo, De Cartón Piedra o Para.

0: I finalment, el segon premi de la Loteria Nacional ha caigut a Malgrat de Mar. El número afortunat de l'últim sorteig extraordinari de caràcter estatal ha estat el 22.443, premiat amb un total de 300.000 euros per sèrie. A Malgrat, les butlletes guanyadores s'han vengut a l'administració de loteria del carrer Passada número 54. També han caigut aquests dècims a Girona, a Zafra, a Badajoz, a Cabo de Palos, a Múrcia i a Ágreda, a Sòria. Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 7 de setembre del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Totes aquestes notícies les teniu ja disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: La plaça de Popi acollirà demà un concert tribut a Joan Manel Serrat. Tot i que els actes centrals de la Festa Major ja han passat, el programa d'actes encara inclou diverses activitats que es duran a terme els pròxims dies. Entre elles destaca una nova cita musical demà a la tarda. Concretament, a partir de les 7, la plaça de Popi es convertirà en l'escenari d'Hoy puede ser un gran día, un espectacle de tribut a la figura i l'obra de Joan Manel Serrat, de la mà de l'intèrpret Sergi Nebot. El projecte musical va néixer fa uns 4 anys coincidint amb l'anunci de retirada dels escenaris del cantautor. Nebot, un gran seguidor del repertori de Serrat, va decidir llavors fer un canvi radical a la seva vida. Va deixar completament la seva professió per dedicar-se en exclusiva a la cançó. Tal com ha explicat Nebot a Ràdio Palafolls, aquest canvi de rumb ha estat tot un privilegi. Aquesta passió del de l'escenari s'ha convertit, segons l'artista, en la clau principal perquè el públic connecti de seguida amb aquesta proposta.
1: I ara fa 2 anys he deixat absolutament tota la feina que feia i em dedico solament a cantar. I és un regal que m'ha fet Joan Manel Serrat gràcies a aquesta idea de posar en marxa el tribut a la meva edat, que és una cosa que em fa molt feliç i no pots imaginar com ho disfruto. I jo crec que això és el secret per a que també la gent s'ho passi molt bé. La seva poesia no solament és meravellosa, sinó que la seva composició musical és espectacular. Moltes vegades se'n parla molt de la qualitat dels poemes. De fet, Serrat ha escrit el millor sonet, qualificat així pels entesos com el millor sonet de la segona meitat del segle XX, que és Soneto a mamà.
0: Durant l'actuació, que s'allargarà durant aproximadament una hora i mitja, sonaran un recull d'unes 18 o 19 cançons seleccionades acuradament d'un catàleg de més de 300 composicions. Sergi Nebot ha garantit que mai falten grans clàssics de l'artista, com Mediterráneo, Hoy puede ser un gran día, De cartón piedra o Para. Més enllà de la qualitat poètica i musical de Serrat, que l'intèrpret ha definit com extraordinària, el gran valor d'aquest concert ha estat la capacitat de connectar amb la biografia dels oients. Segons ha dit el mateix Sergi Nebot, la reacció del públic sol ser molt intensa.
1: Mira, en tots els concerts acaba plorant molta gent, però d'emoció. Jo crec que això és una de les coses més màgiques que pot passar en un concert, que la gent plori d'emoció escoltant una cançó que li porta records de la seva història personal, de la seva vida, que els emocioni. Emocionar-se és una de les coses que avui en dia resulta més complexes davant de tanta bombardeig informatiu i amb les xarxes socials.
0: El concert començarà demà a les 7 de la tarda a la plaça de Popi i és gratuït per tothom.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: L'atur puja lleugerament a Palafolls aquest agost i se situen les 381 persones. Palafolls ha tancat el mes d'agost d'aquest 2026 amb un total de 381 persones sense feina. Aquesta xifra representa un increment de 4 persones respecte al mes de juliol, quan es van registrar 377 aturats. Aquest petit repunt manté la tendència de l'últim mes, perquè el juliol l'atur ja havia pujat en 13 persones respecte al juny. Tot i així, el comportament del mercat laboral local manté una bona perspectiva si es compara amb l'any passat. A més, convé recordar que just abans d'aquesta pujada de l'estiu, el passat juny a Palafolls havia assolit la seva millor dada de l'atur dels últims anys. L'increment de la desocupació durant aquest mes d'agost no ha estat un fet aïllat al nostre municipi, sinó que també s'ha repetit a la resta de pobles veïns. Malgrat de Mar registra un total de 781 persones sense feina a l'agost. Això suposa un augment de 14 aturats respecte als 767 comptabilitzats al juliol. En el cas de Tordera, l'atur s'enfila fins a les 922 persones, amb un increment de 22 inscrits més respecte als 900 del mes anterior. I a Santa Susana, l'agost trenca la tendència estable de 130 aturats, amb un lleugerament de 2 persones, situant-se en les 132 persones sense feina. I seguim parlant de municipis de la nostra comarca, en aquest cas de Malgrat de Mar, perquè ha caigut el segon premi de la Loteria Nacional. El número premiat amb aquest segon guardó del sorteig extraordinari ha estat el 22.443, que compta amb una dotació de 300.000 euros per número, és a dir, 30.015 euros per dècim. A Malgrat de Mar, les butlletes afortunades s'han venut al punt de venda 14.465, ubicat al carrer Passada número 54. Aquest sorteig de la Loteria Nacional, registrat oficialment amb el número 72-2026, ha estat molt repartit per la geografia estatal. A més d'aquesta localitat maresmenca, el mateix número també s'ha consignat a Girona, a Zafra, a Badajoz, a Cabos de Palo, que està a Múrcia, i a Ágreda, a Sòria.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Comença l'Hora Maresme.
1: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui, dilluns 7 de setembre de 2026, posem el focus en una sensació que aquests dies compartim molts, la de tornar a posar ordre al nostre dia a dia. Setembre ens convida a recuperar costums, reprendre activitats i tornar a omplir l'agenda després del parèntesi de l'estiu, però també pot ser un bon moment per plantejar-nos com volem encarar aquest nou curs. Així que avui parlem de la tornada a la rutina.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
0: I després d'uns dies o fins i tot de setmanes de vacances, toca recuperar horaris, obligacions i ritmes que havíem deixat aparcats, però podem passar de les vacances a la feina d'un dia per l'altre sense que ens passi factura? Segons els experts, l'ideal és que la tornada sigui progressiva. Si podem, és recomanable tornar a casa uns dies abans d'incorporar-nos a la feina i començar a recuperar a poc els horaris habituals. Ens ho explica el psicòleg Oriol Lugo.
2: Per retornar també seria ideal que fos algo progressiu. Uh-huh. Hi ha gent, que ho conec, persones que tornen gairebé d'un vol o de viatge un diumenge i el dius comencen la feina. Això és l'últim que haurien de fer. Haurien de plantejar també una reincorporació que fos progressiva, tornar uns dies abans, tornar a casa, agafar una mica de rutina i llavors ja tornar a la feina.
0: I és que aquest període d'adaptació, de fet, té una explicació. Durant les vacances trenquem amb bona part de les nostres rutines i obligacions i de cop les hem de recuperar totes. Aquest canvi brusc pot ser una font d'estrès.
2: Quan passem d'un canvi tan brusc, d'una rutina que és de vacances, que no hi ha rutina, potser, a una situació que ja és el més habitual, clar, aquest impàs genera aquest tipus d'estrès. I a més també perquè ens anticipem. Uh-huh. Quan ja estem pensant en que tornem a la feina, potser ja estem fent aquest tipus d'anticipació que ens genera estrès, ens genera preocupació. Llavors, una forma també que sigui més suau.
3: Molt bé.
0: Però potser la clau no és només com tornem de vacances, sinó també com les distribuïm durant l'any. Concentrar tots els dies de descans en un únic període no sempre és la millor opció. Espallar-los ens permet tenir diferents moments de desconnexió al llarg de l'any.
2: Doncs es parla que a partir de 2-3 setmanes ja comencen a fer un canvi mental.
3: Val.
2: Tot i també que hi ha persones que recomanen que no siguin tampoc vacances molt més llargues d'un mes, perquè llavors el contrast és massa gran. Llavors l'ideal seria això, de 2-3 setmanes i que siguin també especials en el temps, al llarg de l'any. Hi ha gent que a vegades fa un mes de vacances, jo seria partidari que potser en lloc de fer un mes fessis 2 setmanes, una setmana potser al Nadal, una setmana potser Setmana Santa...
0: I un cop ja estem plenament incorporats a la rutina, tampoc hauríem d'esperar fins a les pròximes vacances per desconnectar. Sempre que sigui possible, podem aprofitar algun pont o allargar algun cap de setmana per tornar a carregar piles.
2: Aquí el truc seria aconseguir de fer cap de setmanes llargs, de 3-4 dies. En 3-4 dies ja la ment comença a relaxar-se. I també és important de fer canvis d'entorns. A vegades hi ha gent que diu, jo faig minivacances o descanso al mateix poble. Pot ser que sigui un recurs fàcil, però a vegades també el fet de sortir, encara que sigui al poble del costat o a una altra ciutat o un altre entorn, això també t'ajuda que pugui haver-hi aquesta desconnexió.
0: Per tant, per tot plegat, la tornada a la rutina no hauria de ser un interruptor que encenem de cop. Adaptar-nos progressivament, repartir els descansos i reservar petits moments de desconnexió durant l'any ens pot ajudar a fer-la molt més suportable. I seguim parlant d'aquest tema del dia. Tornar a la rutina es pot fer millor si posem una estona d'activitat física, anar al gimnàs, sortir a córrer després de la feina o abans. Tot això ens pot ajudar a tenir un millor retorn al dia a dia laboral i familiar després de les vacances. Així que anem a Arenys de Mar per trobar-hi resposta. Oriol Leo, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Doncs bé, això que comentes, jo particularment no en tinc la resposta, la intueixo, però això qui ens ho pot explicar i fonamentar és Estela Rojas, del gimnàs Hanes d'aquí d'Arenys de Mar, que la tenim amb nosaltres aquí, la tenim doncs en connexió, la tenim per telèfon. Estela, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Ara que estem tornant a la rutina, ens pot ajudar tenir fer una mica d'esport, d'activitat física?
5: L'esport sempre va bé, vale? Durant tot l'any, sobretot, que és el que ens costa a tots, jo penso. El que sí que jo diria és que no vulguem ara fer tot el que no hem fet en tot l'estiu en una setmana.
3: Això és important.
5: Perquè això és el que veiem més al gimnàs, que ara la gent ve a tope, vinga, una setmana a tope i després ja està.
3: Clar.
5: Lo important és trobar una rutina que puguis seguir durant tot l'any, que no afecti els teus horaris. Al final, trobar espai per cuidar-te tu mateix. Mm. Llavors, no ara perquè s'ha acabat l'estiu, ja vinga tothom a fer esport. No, no, s'ha de mantenir tot l'any l'esport. Sigui el que sigui, sigui anar a caminar, sigui córrer, sigui anar al gimnàs. A veure, sempre jo dic que s'ha de fer un esport on la massa muscular la facis funcionar, vale?
3: Mm-hmm.
5: Per exemple, anar a caminar, òbviament, sí, està molt bé, però la massa muscular s'ha de crear. Així que per crear-la s'ha de fer una mica exercici de força, que és molt important. Mm-hmm. Així que sí, òbviament, s'ha de fer esport, tornar a la rutina, a cuidar-se, a menjar bé... Però això, a ser conscients de que no per ara tot el mes de setembre està a tope, recuperarem el que hem perdut en 4-5 mesos.
3: Clar.
5: A poc a poc es fan les coses bé.
3: I tant, sens dubte. I per aquella gent que dius, mira, aquesta setmana doncs ara tornen els nens a les escoles, demà mateix que sí. Tornen els nens a les escoles, que molta gent doncs potser ja ha acabat vacances o les va acabar la setmana passada, sí, o les sí, acaba sí. Aquesta, tornen a la rutina, tornen als seus horaris habituals. Quan els hi recomanaria, o sigui, quanta estoneta els hi diries, mira, doncs trobeu un espai, un petit espai per fer això, alguna activitat que trenqui la rutina de tornar a la rutina, no? Què els hi aconsellaries?
5: Mira, és que només que sigui mitja horeta de posar-te a fer 20 sentadetes, 20 flexions, 20 abdominals, fas 5 rondes, és que això, al mínim, ja seria algo. O sigui, el que puguis fer en mitja hora, 40 minuts, o anar-te a córrer, anar a caminar, algo que et faci, que faci activar el teu cos i digui, vinga, va, tornem a la rutina, a poc, ja està. Però això, en mitja del dia, 40 minuts... Un entreno així, ràpid, express, és perfecte ja per començar.
3: Mm-hmm. I ara pensava, aquest entrenament que em dius de mitja horeta, sortir a caminar, sortir a córrer una mica, va bé físicament, que és el que estem parlant, però ara també imagino, doncs, per aquella gent que li costa tant, tornar a la feina, tornar a la rutina, tornar als hàbits de cada dia, mira, també sí. És una estona que psicològicament també t'esvergeix fer esport.
5: És que al final l'esport psicològicament, per mi veure, crec que és més psicològic que físic. Sí, òbviament que el físic canvia i òbviament que el físic pues, és agraït i amb el pas del temps, doncs si estàs entrenant es nota. Però jo, ara per ara, entrenar per mi psicològicament és que no podria viure psicològicament sense entrenar, perquè és la meva estona de no penses en res, estàs per tu, el teu cos i ja està. És que si la gent ho provés realment de, hòstia, de fer esport i cuidar-te, és que sentirien tan bé. Mm. Perquè és un rato de desconnexió, de sues, no sé, és com que tot l'estrès el treus entrenant.
3: I tant, i això ho pots fer tant en un gimnàs, Estela, com és el cas del vostre gimnàs, però també sortir a córrer per la natura, pel port, si teniu pobles en port, si no muntanya, és a dir, fer esport no sempre l'has de fer en un gimnàs i anar no, allà no. De suar la cansalada, es pot fer de moltes maneres.
5: No, no té per què, o sigui, tu al final també cadascú el seu esport i el que li agrada menys o menys, o sigui, això, per exemple, jo soc d'entrenar a gimnàs i a mi m'agrada entrenar amb pes i entrenar en un gimnàs, però també m'agrada sortir al carrer i anar a córrer, val? O sigui, és el que dic, que la base sempre hem d'intentar, que per exemple a molta gent li costa, és en treballar la força.
3: Mm-hmm.
5: Val? Perquè a mesura també que ens fem grans, etc, la massa muscular és molt important, al final protegeix la massa muscular.
3: Sí, sí.
5: Què passa? Que la gent, doncs, sí, al sortir a caminar està bé i et mous i al final si és el que pots fer, doncs ho fas i ja està. Però mitja horeta al dia d'unes peses a casa que puguis fer el mínim, això, treballar amb el teu propi cos, unes flexions, unes sentadetes, serà molt millor que anar a caminar.
3: Mm-hmm.
5: Val? S'ha de combinar les dues cosetes.
3: Fantàstic. Doncs ja en tenim tota la informació per trencar aquesta rutina amb una mica d'estones per bar-nos, per desfogar-nos, i l'esport en això ens pot ajudar moltíssim. Estela Rojas, del gimnàs Janés d'aquí d'Arenys de Mar, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Bona tarda.
5: Bona tarda, gràcies a tu.
3: Llavors, doncs, Gemma, no sé si tenques una mica la rutina de tornar a la rutina fent una mica d'esport, però ja ho diuen que tot l'any va bé, això de tenir aquests moments per fer una mica d'exercici, per cuidar-se i enganxar-se de nou al ritme de casa i de la feina.
0: Totalment, totalment. Oriol, moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.
1: Hora Maresma, cada tarda de 3 a 4 a la teva ràdio local.
0: I la tornada a la rutina també es nota als restaurants. L'estiu és una de les èpoques de més activitat per a molts establiments al Maresme, amb terrasses plenes, més afluència de visitants i horaris adaptats al ritme estiuenc. Amb l'arribada del setembre, però, el sector també recupera progressivament la normalitat, canvien els horaris, es reorganitzen els torns i, en alguns casos, també els dies d'obertura. Així que, per saber com afronten els restaurants aquest pas a la temporada d'estiu, a la d'hivern parlem amb en Salva Costa, propietari del restaurant Paquí Slow de Canet. Dani, tot teu.
6: Doncs sí, aquí Canet és a l'octubre que arriben a la rutina, perquè és després de la Fira Modernista. Salva Costa, bona tarda, què tal?
7: Hola, bona tarda. Molt bé.
6: Salva, què, millor l'estiu o l'hivern?
7: Home, nosaltres és un cas una mica, diguem, no gaire extrapolable, perquè com que no comptem amb terrassa, doncs tenim un flux de feina bastant regular tot l'any. Ara bé, sí que notem que, per exemple, a l'estiu treballem molt més a la nit que al migdia i canviem l'horari i passem a fer el que anomenem horari d'estiu, que és obrir gairebé tots els vespres, tots excepte el dilluns, i només fem dinars el dissabte i el diumenge. Per contra, a partir de la Fira Modernista reprenem l'horari habitual d'hivern, que vol dir que obrim més migdies i menys nits. Pobles com ara Canet, la nit de dimarts a l'hivern és un desert pràcticament, i en canvi a l'estiu doncs és una nit que es treballa molt bé, i aquesta és la realitat i això ens adaptem.
6: En aquest sentit, aneu més cansats ara a l'estiu, o diguéssim cada època és diferent?
7: Cada època és diferent, correcte. El que sí és veritat, que les calorades que es pateixen a les cuines a l'estiu doncs fan que anem tots una mica més traient la llengua. Has de pensar que les cuines generen molta calor, i tot i que mirem de que tothom tingui unes condicions de treball adequades, és inevitable que es passi molta calor i es trobi la cansalada, que es diria. Bueno. Però bueno, ens adaptem a tot.
6: En aquest sentit, ara que ja esteu a la recta final, ja que vingui tot es té ganes de canviar de rutines, de que vingui l'hivern, en Salva?
7: Sí, a veure, clar, cada cosa té el seu, i a l'hivern és maco en el sentit que recuperem molt la gent de cada dia. Nosaltres, al ser un poble més aviat petit, bueno, no és petit, Canet, però sí que acabes tenint una clientela que té molta recurrència, i és, bueno, un tracte molt familiar. A l'estiu tenim molta més clientela de fora, bé sigui estrangers, bé sigui gent de la resta del país, i a l'hivern doncs recuperem allò més l'esperit de poble, amb la clientela i fins i tot amb els proveïdors, i bueno, tot plegat.
6: Vosaltres sou un restaurant petit i diguéssim que sou pràcticament com una família, i us veu tots vosaltres, però vull dir que en aquest sentit

0: i sí que costa trobar personal. Això seria un altre tema a parlar un altre dia, com hauríem de gestionar els negocis per poder tenir el personal més content, i hauria de ser a base de trobar solucions, bueno, d'un altre tipus, sí.
1: En aquest sentit, clar, és conscienciar-se de que mentre vosaltres treballeu, obriu, diguéssim, la sessió, que no sabeu quan acabareu o quina hora acabareu, la gent ve a gaudir, a disfrutar, no? És això.
0: Sí, això està molt bé, eh? I també està bé tenir en compte que actualment, jo crec que fa uns anys enrere, l'hostaleria la gent no es mirava tant les hores com ara, que es diu allò, contracte 40 hores i la gent vol que sigui respectat, i jo ho entenc, doncs igual que una sabateria a un banc o a qualsevol altre tipus de negoci. Sembla ser que l'hostaleria, com que ens dediquem més al lleure, no ha de venir mai de mitja hora, i això va en detriment del personal o de la propietat, que ha de pagar hores extres, perquè trobem tots adient que si es treballen més hores se'n cobrin més. És això.
1: Evidentment. Diguéssim, a l'hivern, diguéssim, amb la rutina normal, amb els clients normals, potser es treballa més descansat, perquè quan entra una persona per la porta ja saps que més o menys el que voldrà, i les rutines de bon rotllo amb els clients faciliten les coses, no? Per exemple.
0: Sempre, home, però també et diré que els clients que acostumem a tenir, com a mínim nosaltres, sempre és molt agraït el tracte, excepte un petit percentatge com a arreu, però bé si estiu, bé sigui hivern, tenim bon feeling.
1: Molt bé. Doncs, Salvador, que la rutina, diguéssim, torni a la normalitat, i que, diguéssim, que el Beguit Slow continuï per molts anys a Canet fent bona hostaleria, sobretot, diguéssim, coses amb sobrassada, amb patates, els ous aquells que feu, que són tremendos. Vinga, gràcies, Salva. Fins demà.
0: Perfecte, Dani. Gràcies. Adéu.
2: I seguim encara parlant d'aquesta qüestió del tema del dia, la tornada a la rutina. Hi ha molta gent que realment pateix, s'angoixa i entristeix pel fet de tornar a la feina després d'unes setmanes, i per això, si algú dels que ens escolta realment sent una depressió postvacacional, el nostre company Marc Treserres, des de Tordera, ens donarà uns consells per portar millor, doncs, aquesta depressió postvacacional. Oi que sí, Marc?
3: Sí, Gemma, bona tarda.
2: Bona tarda, com ha anat aquestes vacances?
3: Bé, molt bé. Necessàries, la veritat. Ara estava escoltant tot el que estem comentant en aquest inici d'Hora Maresme i dic, és que és ben bé que és important poder fer desconnexions, però alhora doncs anar enganxant a poc la rutina, perquè és que és necessari anar introduint, doncs, això, el que aniràs fent al llarg de moltes setmanes i mesos, perquè si no, sí que és veritat que es fa una mica bola.
2: Totalment. Jo també, crec que el millor és adaptar-se de forma, doncs, progressiva, no? Com bé hem explicat a l'inici, sempre que es pugui, no? Perquè a vegades potser no tenim suficients dies a vacances i just quan tornem a l'endemà hem de començar la feina. Jo, en el meu cas particularment, vaig intentar que fos molt progressiu. Vaig tornar i fins al cap d'uns dies no em vaig incorporar a la feina.
3: Doncs mira, has fet bé, tal com ens havien explicat els nostres companys abans en una de les altres seccions, i una miqueta el que explicaré jo ara, perquè, a veure, jo, evidentment, no sóc psicòleg, primer de tot, però sí que cal que la gent entengui que la depressió postvacacional, perquè m'he informat una miqueta, no és una malaltia clínica, sinó un desajustament passatger del nostre cap, el qual necessita uns dies o una o dues setmanes per poder readaptar-se, no?, el que vas fer tu, per exemple, i a les obligacions també, doncs, necessiten aquest petit període de descans. Per tant, existeix aquesta depressió postvacacional. Això sí, jo, ja ho hem parlat altres vegades, sóc optimista i positiu en general, i sí que és cert que al final tot és mirar-ho amb una mica de perspectiva, sempre que no tinguis, doncs, algun cap que sigui molt dolent i que es porti malament amb tu, que no et tracti bé o et paga tard, uns companys de feina que són insuportables, que no els pots evitar ni un sol dia, o que realment, per exemple, el que no ens passa a nosaltres, Gemma, que és no sentir cap motivació i passió per la feina, que per sort nosaltres

0: ens agrada molt el tema de la ràdio.
1: Totalment. Marc,
0: llavors,
1: sí, digues.
0: Sí, sí. Llavors, clar, primer de tot, et podries plantejar buscar una altra feina si et passen tots aquests casos, perquè encara que no sigui amb el que somies ni sigui un sou amb cara i ulls, puguis estar com a mínim millor a nivell mental i evitar així doncs, tots aquests sentiments que tu has comentat al principi, no? D'angoixa, d'estar trist, de patir realment, anar a la feina. I llavors, el que farem ara és donar algun consell, ja relacionat amb el que hem explicat abans, però algun de diferent que encara no havíem esmentat, sobre com portar-ho millor.
1: Val, doncs abans de donar consells, Marc, m'agradaria comentar una mica aquesta primera part que has explicat. Coincideixo total, o sigui que el fet de no tenir ganes de tornar a la feina ve molt condicionat per l'entorn, és a dir, pels companys amb qui compartim oficina o espai de treball a diari, i també per la passió que tens amb la feina que fas, perquè si la feina que fas no et motiva, doncs encara és molt pitjor aquesta tornada. Per tant, tema d'entorn i tema de motivació totalment, i tenen molt a veure amb la tornada a la feina. Ara bé, es parla molt, no?, de no voler tornar a la feina, de que es fa molt feixuga aquesta tornada, però hi ha moltes persones que són addictes a treballar i que els hi passa el contrari, que fins i tot gent que, no sé, té 70 anys i encara treballa, que potser es jubilen i diuen, ara què? Perquè la meva vida era treballar. Per tant, potser hi ha extrems, no?
0: Sí, exacte, i cadascú és com és, i al final hi ha gent que porta molt bé el fet de no fer res durant dies i dies, i altra gent que en un dia ja en té prou i diu, vale, necessito organització, estar ocupat, mantenir la ment, sentir-me productiu. Això va molt en funció de cadascú. Llavors, a veure, anem a tocar punts.
1: Sí, primer consells.
0: De tot. Sí, exacte. Què tenim, dos minutets?
1: Sí, sí, tira, fins ahir, mira, fins ahir 28.
0: Doncs va, jo crec que els podrem anar tirant tots. A veure, primer de tot, normalitzar l'horari de manera progressiva, no? El que havíem comentat una miqueta abans. Quan estem de vacances, un dels plaers més grans és poder dormir més, òbviament, crec que tots, a mesura que puguem, ho intentem fer i deixem estar les alarmes, i tornar a la feina, clar, implica complir uns horaris. Per això és aconsellable regular uns dies abans de tornar a treballar. No sé si tu, Gemma, al teu cas, has fet això també, o no?
1: Mira, això no. O sigui, tornar de vacances uns dies abans i no treballar durant uns dies estant a casa, no? I tal, incorporar-me de forma a poc, sí que ho he fet. Però el tema del dormir, del descansar, allò de quedar-te veient la tele fins tard, això, el canvi d'horaris no l'he fet.
0: Sí, sí,
1: però vaja, tot és adaptar-se.
0: Tot és adaptar-se. Al final, mira, ja que parles d'adaptació, anem a pel següent, que és recuperar hàbits, ja no només de son, no?, sinó els alimentaris o de l'exercici físic, que m'has explicat a l'última secció. I bàsicament és fer-ho com més aviat millor, i l'ideal, de fet, segons el psicòleg William James, es necessiten, això no sé si ho has escoltat, 21 dies per instal·lar un hàbit.
1: Sí, sí que ho he escoltat. Més, i de fet hi ha llibres que tracten sobre això. Home, té sentit, no? Perquè la ment s'ha d'acostumar, el cos també, i com més dies consecutius dus a terme una acció en concret, jo crec que s'instaura, no?
0: Exacte, i al final el cap és plasticitat totalment i es va adaptant. Vull dir, tenim una molt bona capacitat realment d'adaptació, encara que algunes vegades no ens sembli l'únic que necessitem temps. Llavors, un dels altres temes, per exemple, és planificar objectius realistes i començar per coses més petitetes, perquè sobrecarregar-te la tornada de feina planificant, ara he de fer això, ara tinc una reunió, buf, ara tinc tota aquesta feina que m'ha fet un pal increïble a fer, doncs, vale, poc a poc, prioritza. Vale, avui fins aquí. Això te'n feixuc, només faré aquesta part. Ja deixo la resta, és per la setmana que ve? No. Doncs ja la vas espaiant, i recordar marcar objectius formulats de manera sempre en positiu, no? De dir, val, he arribat fins aquí, ho he complert, doncs ja està, tranquil, no hi ha més hores al dia. Tampoc el que estiguis saturadíssim, no? Hem d'evitar aquesta angoixa i aquest retorn traumàtic, fins i tot.
1: Per tant, anem a prioritzar. Més consells, Marc?
0: Doncs mira, regularitzar la teva agenda laboral, prioritzant el més immediat, que més o menys no m'allargaré perquè és el que acabem de dir, que és això, aquestes tasques pendents, no? Anar-les anotant i fer-les a mesura que et sigui possible, però a poc a poc. I per últim, també aprofitar i gaudir de qualsevol moment lliure que tinguem, per petit que sigui, que això ho hem esmentat també abans, de fer, intentar fer punts llargs sempre que et sigui possible, que en dos dies a tots se'ns fa una mica curts, però si ja pots enganxar divendres a la tarda per desconnectar cadascú de la seva manera. Tu, per exemple, Gemma, què fas quan acabes?
1: per desconnectar?
0: Els divendres tarda, per exemple.
1: Uf, els divendres a la tarda. No me preguntes per un dilluns o per un dimarts.
0: Ah, doncs va, per un dilluns.
1: No, és broma, no. Un divendres jo sempre intento fer alguna cosa que no tingui res a veure amb cap tipus de responsabilitat, no? Per exemple, l'esport no és una responsabilitat, però en certa manera sí que es complir amb la rutina, amb els objectius. No sempre ens ve de gust fer esport, ens fa sentir molt bé quan acabem, però vaja, és com aquestes activitats que formen part més del dia a dia, intento fer alguna cosa que no tingui res a veure, per exemple, quedar amb una amiga o anar a prendre alguna cosa, saps?
0: Doncs mira, bàsicament és el que jo anava a explicar, que sobretot seria bo fer aquest primer pla de o trobar-te amb companys de feina que t'hi portis molt bé i desconnectar i parlar de coses que no siguin de feina, o evidentment d'altres cercles d'amistat, que sempre va bé, no? I poder conversar, llavors fer un cafè, prendre el sol, ara sobretot, no?, que fa bon temps, una mica massa de calor, però pots prendre el temps, qui tingui la platja a prop, com en Dani a Canet, doncs a apropar-se a la platja o als d'Arenys, i estar en silenci, amb calma, amb tu mateix, llegir. Llavors,
1: totalment,
0: és això, cadascú amb els seus petits hobbies.
1: Marc, moltes gràcies per aquests consells, de ben segur que ens seran molt útils, i nosaltres doncs seguim avançant. Fins ara.
0: Vinga, fins ara, bona tornada a tothom.
1: Arribem a la primera meitat de l'Hora Maresme. Anem a fer un petit resum, un petit repàs del que hem conegut fins ara entorn al tema del dia de la tornada a la rutina, i us demano un breu titular per tancar aquesta primera part. Des d'Arenys de Mar, Oriol Leo, quin seria el titular que heu escollit?
2: Doncs mira, que la tornada a la feina, la tornada a la rutina, és menys rutina si incorpores unes petites càpsules, pinzellades, dosis d'esport per aclarir una mica la ment.
1: Molt bé. Des de Canet de Mar, amb en Dani Grau, el vostre titular.
3: Ens hem d'enrutinar el més aviat possible.
1: Molt bé. I des de Tordera, amb en Marc Treserres, Marc...
0: Doncs mira, el que comentàvem ara fa un moment, Gemma, desconnexions sovint per descansar, que és la millor opció, justament per dur millor la rutina setmana rere setmana.
1: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots. Donem per finalitzat aquesta primera meitat del programa i nosaltres seguim avançant, però abans anem a fer doncs un cop d'ull al cel per conèixer la situació del temps d'avui, dels pròxims dies, amb en Quim Serra. Quim, bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona tarda. Avui les màximes s'han tornat a enfilar força, no tant com ahir o dissabte, però altre cop hem tingut valors cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca, i a prop de la costa hem fregat els 30. Per tant, temperatures que han baixat una mica, però continuen molt altes per l'època de l'any. De cara a demà s'espera que es mantingui aquesta estabilitat i aquestes temperatures, que fins i tot encara podrien repuntar una mica mentre esperem un canvi de temps que de cara a dimecres ens portarà una clara baixada de temperatures, una normalització tèrmica, podríem dir, i també, en conseqüència, un augment de la inestabilitat amb xàfecs de caire tempestuós que de cara a dimecres podran afectar qualsevol punt de la comarca.
5: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Passant pràcticament 4 minuts a 3:45 de la tarda d'aquest dilluns 7 de setembre de 2026. Comencem una nova temporada i un nou programa a l'Hora Maresme. Ara és moment de conèixer què passa avui a les xarxes socials. Ho fem amb en Martí Capçada des de Sant Vicenç de Montalt. Martí, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma Palet, ben tornada, com estem?
1: Molt bé, m'encanta quan la gent em diu pel nom complet. Bona tarda, Gemma Palet, no sé per què m'agrada molt.
2: Home, que aquests cognoms tan catalans i tan únics, et diria, els hem de donar una alta veu.
1: Totalment. Martí, explica'm, què és notícia avui al Maresme?
2: Doncs mira, Gemma, i és que s'han complert 5 anys de la fi dels peatges de la C32 al Maresme després de ni més ni menys de 52 anys de pagament. I és que des de llavors l'autopista ha absorbit bona part del trànsit que circulava per la N2, que en alguns trams va reduir-se entre un 30 i un 40%. Ara, avui en dia, la C32 afronta una nova etapa, i és que el conveni Maresme preveu 384 milions d'euros fins al 2032 per millorar la mobilitat amb nous accessos a l'autopista i també la transformació de la N2.
1: Mm-hmm. Doncs mira, precisament l'altre dia llegia una notícia, que no em preguntis a quina carretera es referia, però vaja, era d'aquí, de Catalunya, que s'estaven plantejant tornar a instaurar els peatges pel gran volum de cotxes que circulen, així que vaja, mentre uns llocs finalitzen, altres es volen doncs tornar a fer-nos pagar.
2: Veurem, perquè el tema aquest dels peatges també és un d'aquests temes que estan sempre sobre la taula i que porten polèmica, a veure com avança la cosa.
1: A veure, i en clau internacional, avui què podem destacar, doncs, si mirem més enllà de la comarca?
2: Més enllà de la comarca, però ens quedem a Catalunya, i és que el Club Esportiu Europa ha denunciat a les xarxes una presumpta actuació desproporcionada de la Policia Nacional contra un dels seus aficionats durant el partit contra l'Alcorcón. I és que, segons testimonis citats pel club, els agents haurien requisat una estelada al seguidor de l'Europa, l'haurien agafat pel coll i també colpejat, i fins i tot haurien intentat obligar-lo a dir en veu alta que era espanyol. Tant l'aficionat com un altre seguidor, que va demanar explicacions, van acabar sent expulsats del recinte, tot i que posteriorment van quedar en llibertat. L'Europa ha condemnat els fets i denuncia una vulneració de la llibertat d'expressió. El club també assegura que no seria el primer cas aquesta temporada relacionat amb aficionats catalans que portaven estelades.
1: Mm-hmm. I el tema curiós del dia, Martí?
2: Doncs bé, ara una història sorprenent, et diria, que malauradament ha acabat en tragèdia. I és que un turista britànic de 45 anys va morir ofegat després de saltar d'un ferri en marxa entre Cambrils i Salou. Segons les informacions publicades, ell i el seu germà volien arribar nedant fins a un xiringuito de platja de Ponent on els esperaven els seus pares. I us preguntareu quin és el motiu d'aquest salt que, per desgràcia, ha acabat amb la seva mort. Doncs és que el capità els haurien negat servir-los és que ho estic llegint i és que no puc evitar que em faci una mica de que em sorprengui una mica, però el capità es va negar a servir més cervesa, és a dir, ells volien més cervesa, no els hi va donar i van decidir saltar del barco i anar directes al xiringuito. I és que el germà petit sí que va aconseguir arribar a la costa, però l'home de 45 anys va morir ofegat. La Guàrdia Civil actualment està investigant els fets.
1: Déu-n'hi-do, A vegades de situacions ben absurdes, no? Com, per exemple, una persona que li nega doncs, a un altre seguir bevent, no? En aquest turista, i mira com ha acabat tot plegat.
2: Sí, tota la raó. A vegades, mira, s'ha de ficar fre.
1: Sí. Molt bé, doncs des d'aquí llancem una mica doncs, a mantenir el seny, no? I actuar amb dos dits de front i vaja, lamentem també profundament aquesta tragèdia que ha succeït entre Cambrils i Salou, en ple mar. Martí, ja que et tinc aquí, aprofito i mira, anem a fer l'agenda setmanal que ens toca. No sé si estàs preparat perquè vaja, hi ha una sintonia entremig, però vaja, aprofitem que et tenim i anem tirant.
2: Sí, home, sí, sempre aquí anem preparats.
1: Molt bé, doncs mira, va, posem agenda sobre la taula, així que les comencem a omplir amb els plans que ens proposes.
2: Doncs sí, comencem l'agenda per no perdre la tradició. El que passa és que com que hem d'escurçar una miqueta la secció amb aquesta nova temporada, doncs simplement llançarem el recordatori de que la gent s'informi i s'animi a donar sang als jocs del municipi on normalment s'hi pot anar i que normalment citàvem. Ara, per no perdre més temps, animem a tothom que hi vagi, i si no els hospitals, que sempre us rebran amb els braços oberts. Així que, dit aquest parèntesis, comencem amb l'agenda, i és que avui farem, o sigui, bàsicament la dedicarem a una de les festes majors, de les poques festes majors que queden, ja que moltes han sigut durant aquest mes d'agost o inclús el juliol, però a Caldes d'Estrac segueixen de festa major. Va començar el dia 4 amb el pregó oficial, que el van fer els geganters i grallers, ja que era el 45è aniversari dels gegants. Es van donar un seguit d'actes de DJ, concerts i també un bingo. El que passa és que ens centrarem en les activitats que venen ara, i és que demà 8 de setembre la festa major tindrà una repicada de campanes i la missa solemne a la parròquia de Santa Maria, i després es farà l'ofrena floral de Déu del Remei i un vinet d'honor per acabar. Ens anem al dia 10 ara, i és que la música serà la protagonista d'aquest dia amb la trobada de Jazz Bis, que combinarà jazz, flamenc i una sessió de DJ per acabar el dia. Ara, el dia 11, el dia de la Diada Nacional de Catalunya, se celebrarà amb una ofrena institucional, i és que al vespre arribarà la Nit de Focs amb concentració de tambors, correfoc i un espectacle pirotècnic pels carrers del municipi. La nit acabarà amb música, en aquest cas a Can Muntanyà. Val a dir també que hem parlat amb els organitzadors del correfoc, ara no em surt el nom, però tenen una sorpresa.
1: Els diables,
2: això, ai, Déu meu, estem espessos, el primer dia. Els Diables de Caldes d'Estrac tenen una sorpresa que no es pot perdre la gent per aquest dia, així que tothom...
1: El dia 11, no?
2: Correcte, sí, amb aquest correfoc. Uh-huh. Ens anem ara al dia 12, que estic obrint calendari, i és el dissabte. I és que la jornada oferirà música i gastronomia amb el concert i ball de l'Orquestra Meravella, tapes al Mercat Municipal i la Nit Jove amb DJs. I ara sí que ja per acabar, el dia 13, diumenge, la festa major arribarà al final amb l'espectacle musical anomenat L'Alegria no té edat, a càrrec de Play Xurravins.
1: Molt bé, doncs avui l'agenda setmanal bàsicament ens has explicat sobretot les activitats que engloba la festa major de Caldes d'Estrac. Deixa'm dir també, Martí, potser avui no ho tractarem pas, però crec recordar que també ara al setembre és la festa major de Calella, i recordo, no, Canet és la fira modernista, res. Molt bé, Martí, doncs tenim alguna cosa més o ho deixem aquí?
2: Bueno, tinc un parell de pinzellades més, però tu manes, Gemma.
1: Ah, mira, doncs va, sí, digue-me-la.
2: Ah, veus que bé?
1: Sí.
2: Vinga, doncs ens anem a Calella amb unes jornades que són les 54enes jornades internacionals folklòriques de Catalunya. Això és una d'aquelles activitats que ens agraden perquè la podem gaudir durant tota la setmana. Van començar ja el dia 4, però es poden gaudir fins al 13 de setembre, és a dir, fins aquest diumenge. Així que tothom qui li vagi el folklore i tot aquest món, doncs mira, que s'hi acosti, que obri l'acte de tot el que es pot anar trobant cada dia, i segur que podrà disfrutar d'alguna coseta o altra.
1: Uh-huh. I Martí, també és la festa major de Palafolls, disculpa.
2: Va,
1: que
2: mira,
1: estan en plena festa major.
2: veus en plena festa major. És que aquí no, sempre acabem fent lletjos, eh? Algú, o sigui, no,
1: sí.
2: La cosa no dona, no, no dona permès a nivell de temps, però bueno, des d'aquí desitjar una bona, molt bona festa major a tothom de Palafolls i també doncs, recordar llavors que s'informin dels actes que hi hauran, que segur que estan a l'altura.
1: Totalment. Martí, moltes gràcies per l'agenda. Fins ara.
2: A tu, Gemma. Fins ara.
1: I ara és el torn de la secció de recomanacions culinàries amb la nostra coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company de Tordera, en Martre Serres. Bona tarda, companys.
3: Hola, bona tarda de nou. I hola, bona tarda i ben tornada. Txell, què tal?
4: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres.
3: Escolta, que com l'estiu, ja les puc gaudir, has pogut desconnectar. Cuinant segur, això no estem convençuts.
4: Ha sigut fantàstic i cuinant, sempre cuinant, perquè quan fas el que t'agrada i a més és necessari per menjar, doncs gaudint molt. Per mi
3: ara,
4: i pels meus.
3: Digues?
4: Per mi i pels meus, és molt important. Abans de cuidar els altres, ens hem de cuidar nosaltres.
3: Home, i tant, sens dubte. I de fet, d'això en parlàvem abans amb la Gemma, no? De tenir una passió i que t'agradi la TFN, i en aquest cas, si és la passió que és el menjar, que evidentment necessitem tots menjar, doncs evidentment ja va tot rodat. Txell, a veure, per avui, per aquests minuts que tenim de secció, estrenem temporada i amb aquesta calor, quina recepta ens portes?
4: Doncs fa calor, aprofitem com sempre diem, aquesta secció nova temporada, que a poquet direm què farem, però com sempre, receptes de temporada. I avui què tenim? Un plat fresquet amb ingredients de temporada, repetim, molt importants, que aquí tenim el que seria la albergínia. Farem un hummus d'albergínia, i per tant ja podeu prendre nota. Som-hi?
3: Som-hi, vinga, endavant.
4: Molt important, doncs, per fer aquest hummus, nosaltres necessitem cigrons. Cigrons, albergínia, en aquest cas està feta al forn, i quan està ja cuita, els cigrons podeu comprar-los, recordem, per una persona, uns 125 grams de cigrons, una albergínia, tamany normalet, per dir-ho, i oli d'oliva de 2 a 3 culleradetes. Què més posarem? Sèsam, sal marina i una mica de pebre negre. Tot això, sobretot pelem aquesta albergínia, posem els cigrons també dintre del nostre pot i aprofitarem una miqueta de la cocció dels cigrons, aquesta aigua fava, a modo de líquid per poder triturar. Ens falta el comí, molt important, hem dit el sèsam i la sal, que és la tahina,
3: sí.
4: I podeu posar opcional, per exemple, pebre vermell, si voleu, per decorar. Nosaltres avui hem posat pebre negre, tot trituradet, ben fresquet, i això entra, que és una meravella. I a més, què hem de dir a nivell nutricional? Doncs que és molt important. Per què? Perquè són proteïnes vegetals, molta fibra, que això ens ajuda molt, perquè segurament aquest estiu hem menjat i hem begut potser una mica de més, i
3: com
4: ara també toca cuidar-se. Oi? Tots, ha sigut fantàstic. Per això ara aquestes seccions comencem a cuidar. Menjant també a nivell d'esport, que també en parlarem, una companya, i a nivell també de salut emocional, una altra companya també us en parlarà un altre dia. Per tant, jo crec que tenim aquesta recepta tan xula. Després, us ha agradat la foto?
3: Sí, jo ja me l'he mirat i jo, vaja, això m'ho hagués acabat jo en 2 minutets. A més, sempre ho decores tot bé. Aquí, que puguis estar, perdona, Txell, a la gent que ho pugui veure per xarxes socials,
4: sí?
3: Descriu breument a què acompanya aquest hummus pel voltant.
4: Doncs olivetes, molt típiques de la nostra terra, i a més amb molts greixos també, com sempre tomàquets, que són també solanàcies, com el pebrot vermell i l'albergínia que hem comentat, i una mica de ruca, que per mi és un imprescindible pel tema dels ossos. Per tant, I la base, aquí tenim una base que és unes estovalles rústic català. Què més volem per començar aquesta temporada? Menjar de temporada i unes estovalles precioses.
3: Home, i tant, que tu sabeu visualment com es presenta un plat, també et donen ganes de menjar-lo de més o menys. El cervell amb això també hi està atent.
4: Correcte, això és aquesta neurogastronomia que sempre anem parlant, i com tu has dit, que això ho has vist i has dit que t'ho menjaries d'una revolada, això és el que importa. Poder fer plats bons, nutritius, fàcils de fer, i a més amb aquest plat no necessitem menjar proteïna animal en aquest àpat. Per tant, voleu complementar una miqueta més? Una cullerada de llevat nutricional quan poseu els cigrons i ja és fantàstic.
3: Molt bé, no sé si ens queda alguna coseta, algun detall a tenir en compte d'algun d'aquests aliments, què ens aporten. Ja has parlat de les proteïnes i la fibra, òbviament. No sé si abans de tancar tenim encara un minutet i escaig, si falta alguna coseta per dir.
4: Doncs què diríem d'aquest plat? Hem parlat de la importància de menjar aliments de temporada. Com tu dius, encara som a l'estiu, hem d'aprofitar, fa molta calor. Totes aquestes solanàcies ens prepararan també perquè tinguem un hivern amb millor defenses. Recordeu, el pebrot vermell té moltes i moltes propietats, té molta vitamina C que ens anirà molt bé per l'hivern, per tant, recordeu ara menjar-lo. I també amb hummus, proveu fer el mateix amb el pebrot, proveu fer el mateix amb el tomàquet i ja tenim tres receptes: hummus de tomàquet, hummus de pebrot i aquest que us hem presentat, hummus d'albergínia.
3: Molt bé, doncs, Txell, ja està. Mira, ja sobrem alternatives per fer aquest hummus. Com sempre, ens aportes moltíssim amb les recetes de cuina. Segur que des de casa ja hem pres nota i et tornem a escoltar el dilluns de la setmana que ve.
4: Gràcies, una abraçada. Fins dilluns vinent.
3: Fins dilluns.
4: Merci.

0: I com cada dilluns, moment de començar la nostra tertúlia esportiva, en Marc agafa les regnes i ens explica amb els nostres companys què ha passat aquestes últimes 48 hores en clau esportiva. Marc, tota teva la secció.
1: Doncs vinga, ja agafem la recta final d'aquest programa d'avui, el d'estrena, i evidentment, mira, ja que comencem amb un dilluns, ja ens agrada, i amb els nostres companys, amb en Sergi i també amb en Martí Capçada. Nois, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda, companys, com anem?
1: Quines ganes tenia d'escoltar-vos i fer la tertúlia, eh? Ja en tenia ganes d'això.
2: Jo també.
3: Home,
2: jo també.
3: Això sempre.
1: A veure, i a més, contents perquè el Barça està, comencem amb clau blaugrana, intractable, 0-5, ahir a Mestalla. L'equip ha començat la temporada volant.
2: Amb golejades, a més, sí, sí. Bé, bueno, i com l'any passat també va començar així, no tant amb golejades, però la veritat és que de moment superbé.
3: Sí, sí, a mi, nois, m'haureu de parar els peus aquest any, perquè porto un furor a sobre de barcelonisme màxim, que, bueno, i sé que només portem ni un mes, però és sí. Que ja em veig capaç de tot amb aquest equip, a veure com va.
1: Ui, capaç de tot, fins i tot amb aquest davanter centre que heu fitxat, Gabriel Jesús, ahir va debutar primers minuts, una mica de vidre, a veure si rendeix, però, perquè talent el té.
2: Sí, molt tímid, però bueno, és normal, no? El primer partit ja va passar el mateix amb Gordon. Bé, tímid, però bueno, al final serà el suplent de Rafinha, queda claríssim, no? Que Rafinha és el nou del Barça, no sé què en penseu.
3: Sí, sí, jo estic d'acord amb tu, Sergi, crec que s'està consolidant, a veure en els partits amb rivals més exigents i també rendeix així, però respecte a la pregunta del Marc amb Gabriel Jesús, bé, jo espero que sí que funcioni, però si no funciona com esperem, al final són 10 milions i no podem esperar que totes les peces del trencaclosca rendeixin de 10 com està passant ara, així que tampoc ho veuria un superproblema, però bueno, veurem.
1: Sí, qualitat preu, doncs, Martí, et sembla correcte, no, Gabriel Jesús?
3: Això de moment sí, ara el problema serà les lesions, com tu bé has dit al principi, però si aguanta, perfecte.
1: Doncs a veure aquest Barça, que de moment és líder a la Lliga, amb 12 punts de 12 possibles, seguit del Madrid, el Betis i el sorprenent Alavés, que ahir també va aconseguir una autèntica golejada. Tots tres equips només han perdut un duel. De fet, el conjunt de José Mourinho va perdre contra el Betis divendres i ha començat amb la seva típica plorera general a totes les rodes de premsa. Això crec que també us està agradant, nois? Us agrada el suc?
2: I és que ni el miro, tio, perquè ja sé com és, ja l'hem viscut, almenys els que hem viscut al Barça de Messi, de Neymar, de Suárez, i bueno, anteriorment, que va estar al Madrid amb Mourinho, amb allò d'en Tito Vilanova, que encara li recordem. Jo passo de veure les rodes de premsa, perquè és un personatge que em costa d'aguantar bastant a mi,
3: Sí, jo estic d'acord amb en Sergi, però on vull ficar-li matís a la notícia és amb la roda de premsa que també ha sigut avui al matí de Kylian Mbappé, perquè no sé si companys, sí? Heu tingut temps a veure, que ha sigut fa res, però bé, tenen un merder de caldeu allà a Madrid, perquè és que no sé si aquesta gent no té assessors o com va la cosa, però allà no es porta bé ningú, sembla.
1: No, aquí tu també és que Mbappé la defensiva, no? Ha dit com que es pot el simple i dir-te que aquell és qui marca més gols de tots els jugadors, comparant-se amb Dembélé, Rafinha. És que ja ha posat de tot pel mig, pel tema de la pilota d'or. No està centrat Mbappé.
2: Vaques sagrades, és el problema del Madrid, no? Es diu molt, no?, que hi ha vaques sagrades allà dins, que amb l'Arbeló ja va costar, amb en Xavi Alonso també, veurem Mourinho, però ja et dic, pinta malament.
3: Jo pensava que precisament defensava el fitxatge de Mourinho pel Madrid, la gent qüestionava el seu nivell, però jo precisament pensava, de fet, el que necessita el Madrid és una persona que posi els jugadors a ratlla, precisament per lo que acaba de dir en Sergi, i creia que aquest era la prioritat que tenien com a equip. El que passa és que, clar, ara ja la primera de canvi, que els ha anat malament un partit, ja comencen a sortir actituds de l'estil, em fa plantejar si serà capaç Mourinho en aquest cas de dirigir-ho com mana.
1: Sí, sí, totalment, a veure com se n'en surt el tècnic lusità d'aquest Madrid, que vaja, no ha començat malament. Veurem el debut a Champions dels dos equips. De fet, el Madrid demà té un partit dificilíssim contra l'Inter de Milà i el Barça jugarà dimecres contra el Feyenoord. Nois, aposteu per la victòria en el primer duel de Champions?
2: Sí, jo crec que sí. Venim de com venim, d'aquestes golejades, sent el Feyenoord, a veure, no és equip fàcil, però jo sempre ho dic, eh? Aquests equips que juguen a lligues com a, bueno, com a lliga holandesa, com és el Feyenoord, seria l'Ajax, tot i que no està en un bon moment, o el PSV. Quan parlem d'equips d'aquestes lligues, si jugues a fora, sempre costa, a casa
1: Sergi,
2: ja no.
1: Sergi, sí, hem de deixar-ho. Porra ràpida.
0: Ui. Ràpids, va, ràpids.
3: Vinga, 3-0 jo.
1: Mare de Déu. Gemma, aquesta gent té molt clar que el Barça guanyarà tot aquest any.
0: I tant. Companys, gràcies a tots. Demà tornem amb un nou tema del dia i també amb noves històries per explicar-vos què passa a la comarca al Maresme. Adéu, fins demà.
4: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: L'atur puja lleugerament a Palafolls aquest agost i se situen les 381 persones. Palafolls ha tancat el mes d'agost d'aquest 2026 amb un total de 381 persones sense feina. Aquesta xifra representa un increment de 4 persones respecte al mes de juliol, quan es van registrar 377 aturats. Aquest petit repunt manté la tendència de l'últim mes, perquè al juliol l'atur ja havia pujat en 13 persones respecte al juny. Tot i així, el comportament del mercat laboral local manté una bona perspectiva si es compara amb l'any passat. A més, convé recordar que just abans d'aquesta pujada de l'estiu, el passat juny a Palafolls havia assolit la seva millor dada de l'atur dels últims anys. L'increment de la desocupació durant aquest mes d'agost no ha estat un fet aïllat al nostre municipi, sinó que també s'ha repetit a la resta de pobles veïns. Malgrat de Mar registra un total de 781 persones sense feina a l'agost. Això suposa un augment de 14 aturats respecte als 767 comptabilitzats al juliol. En el cas de Tordera, l'atur s'enfila fins a les 922 persones, amb un increment de 22 inscrits més respecte als 900 del mes anterior. I a Santa Susana, l'agost trenca la tendència estable de 130 aturats, amb un lleugerament de 2 persones, situant-se en les 132 persones sense feina. I seguim parlant de municipis de la nostra comarca, en aquest cas de Malgrat de Mar, perquè ha caigut el segon premi de la Loteria Nacional. El número premiat amb aquest segon guardó del sorteig extraordinari ha estat el 22.443, que compta amb una dotació de 300.000 euros per número, és a dir, 30.015 euros per dècim. A Malgrat de Mar, les butlletes afortunades s'han venut al punt de venda 14.465, ubicat al carrer Passada número 54. Aquest sorteig de la Loteria Nacional, registrat oficialment amb el número 72-2026, ha estat molt repartit per la geografia estatal. A més d'aquesta localitat maresmenca, el mateix número també s'ha consignat a Girona, a Zafra, a Badajoz, a Cabos de Palo, que està a Múrcia, i a Ágreda, a Sòria.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: ara mateix em fas una mica de mania.
1: Et faig una mica de mania, vol dir una mica de ràbia?
0: Sí.
1: Per què? Perquè estic molt guapo, perquè estic molt jove?
0: Doncs mira, perquè acabo de veure la sèrie aquesta que has fet, bueno, que heu fet entre molts de rebelejar.
1: Ah, sí.
0: I el personatge aquest del Cristóbal és com molt odiós.
1: Ah, bueno, sí, per això, això és el que volia el Pol. Bueno, el Pol és el que l'ha escrit i el que s'ha inspirat de fets reals. Vull dir que, no, no, jo m'ho vaig passar bomba fent aquest paio tan fastigós. Sí, sí.
0: Suposo que el fet de que el públic haguem percebut aquest personatge com una cosa, com dius tu, molt fastigosa, vol dir que has fet bé la teva feina.
1: Bueno, ja et dic, sobretot que és un objecte audiovisual, això de rebelejar, del que estem molt orgullosos i molt contents, i sobretot pel Pol, per la seva família, per la seva història, pel seu recorregut cinematogràfic també. Però sí, estem tots molt contents. Trobo que la pel·li, la sèrie està plena de personatges diferents, rics. Bueno, hi ha una paleta molt xula, i a mi em toca fer un cop més, em toca una mena de bombó també, perquè a mi el fet que sigui dolent o bo, això moralment qüestionable, de fet és un personatge molt xulo, molt xulo, molt divertit de fer.
0: I en tot aquest equip, Sergi, la clau perquè sigueu tots, no només tu, vull dir, jo tirava la floreta a tu, però és veritat que tots esteu increïbles, sí, sí. Enric Auqué, la Maria Rodríguez Soto i tal. La clau quina és? Que el guió sigui bo, que els actors us ho correu i us ho treballeu i ho porteu ben entrenat, que el director ho faci bé?
1: No, els actors sempre fem, i les actrius fem el que podem. Però nosaltres al final som uns intermediaris. Jo, és important que hi hagi un guió, tot va junt, saps? Però que hi hagi un guió i que hi hagi algú darrere que té un punt de vista, i que després que aquest punt de vista sigui interessant, que això és una cosa bastant difícil d'explicar, però en aquest cas és molt evident, no? És una pel·li que, parlant del Raval i d'un cas concret, d'un restaurant concret, acaba parlant molt del món d'avui, de la gentrificació i d'aquest món carregat de contradiccions que compartim, no?
0: Escolta'm, hi ha un moixonet que m'ha dit que tu això del coquet de la direcció el tens allà.
1: El moixonet, i els moixonets. Bueno, jo, diguem-ne, amb direcció, amb escriure, amb teatre, sempre el que he fet amb teatre ha sigut sempre de creació, amb el Jorge Pico, amb l'Helena Plaza, amb gent diferent, no? Sempre hem fet coses de creació. I ara el que ja fa molt de temps que em voltava pel cap, si un dia escriuríem un guió o intentaríem escriure alguna cosa per fer una peli. I, bueno, aquesta curiositat s'ha anat acumulant, i ara sembla que, bueno, amb el Lluís Carrizo, amb un amic meu d'aquí a Vilanova, que és un cinèfil empedernit i molt amic meu, doncs ens estem posant al cap de sí, d'intentar explicar alguna història perquè sigui rodada. Estem amb això, una mica. A veure com va.
0: A veure què surt.
1: A veure què surt, a veure què surt.
0: Mira, Sergi, jo he vingut aquí, estem a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú,
1: sí, sí, sí.
0: A la Carpeta Moderna, sí, que és un lloc
1: exactament.
0: Icònic on és fàcil trobar-te tu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, un lloc icònic, sí, sí, hi ha gent que diu que és el meu despatx, sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Doncs he vingut perquè m'han encarregat un programa de ràdio.
1: Ah.
0: No és que el faci jo, perquè el fem entre 54 ràdios de la xarxa.
1: Ah.
0: I he pensat, amb tot això que hem parlat, del guió, els actors, la direcció, que potser em podries ajudar, perquè la premissa és, ens han encarregat un programa que no és d'actualitat, és d'explicar històries, i tu d'explicar històries en saps, si més no, de transmetre-les. Llavors, he pensat, igual el Sergi té algun consell per nosaltres, per, hòstia,
1: explicar històries,
0: per explicar històries, i que les expliquem bé, i que siguin creïbles, i que siguin com el Cristóbal, que facin ràbia, o que generin amor, o que...
1: No ho sé, al final, explicar històries, a vegades tenim la impressió que és una cosa, no sé, com externa, com que passa fora, però jo cada cop estic més convençut que per explicar històries, per actuar, també, hi ha una mirada cap a dins, hi ha una cosa que... seguir la teva intuïció, seguir la teva pulsió, saps? Ja, al final tinc la sensació que cada individu, cada persona del món explicarà una història diferent, amb un color diferent. Jo penso que es tracta de mirar les teves obsessions, els teus fantasmes, de mirar la teva part fosca també, i no sé, burxar per allà i trobar un fil, i saps? És molt curiós com els mateixos fils no inspiren a tothom, vull dir que hi ha històries que diem, he pensat en això, i a mi que hi ha una idea que a mi no m'interpel·la, no em diu res, i en canvi per una altra és la seva vida, no? Vull dir, trobar el teu fil i bueno, i això és tirar el fil sense complexes, atrevir-te a inventar. Jo penso que també estem en un món, també un moment que que tot està molt formatejat, que hi ha molts codis per explicar si això serà romàntic, si serà... Saps? Però vull dir que trobo que hi ha molta cosa per inventar, per trencar, per atrevir-se a explicar històries de maneres diferents.
0: És a dir, intentar trencar i explicar històries diferents. Sí, em quedo amb aquest concepte, sí. I això és el que retransmetré o transmetré a la redacció.
1: Transmeto, doncs.
0: Doncs, escolta'm, també he vingut aquí perquè el nostre contingut, com que el fan les ràdios locals, doncs seran històries locals. I conec poca gent que faci més proselitisme del seu origen, vilanovisme en aquest cas, que el Sergi López.
1: Ja, sí, hasta jo a vegades em faig ràbia. Veus? Vull, em faig ràbia perquè a mi Vilanova pues, em sembla un poble de mala mort com qualsevol altre, saps?
0: Ningú diria.
1: Sí, però al mateix temps és el meu. Vull dir que no trobo que Vilanova sigui ni més maco, ni més lleig, ni més gros, ni més petit, ni el mar sigui més blau, ni, saps? Però és allò on soc i tinc una arrel bastant forta aquí, bueno, i és on tinc ma mare, mon germà, els meus fills i la gent, molta gent que m'estimo. Bueno, tinc una arrel, la plaça de Vila la conec, de petit jo jugava per aquí, els meus fills també. Sí, però no sé, també a vegades em sento que sembla que faci promoció de la ciutat i de fet trobo que ja hi ha prou gent, saps?
0: Bueno, t'hem vist portar una caixa de gambes de Vilanova fins a Madrid. Explica'ns sí. Això com va anar, perquè sí. Va sorprendre molt allò. Poses bueno, el Broncano i veus el Sergi amb una caixa de gambes de Vilanova.
1: Bueno, se'm va tenir aquesta idea de dir, hòstia, aquest paio, una entrevista amb el Broncano, és bo que tothom li fa un regal. Dic, però és obligatori fer un regal? És molt raro fer un regal per obligació, no? Sí, tothom el porta, i dic, hòstia, ara què li porto amb aquest paio? I això se'm va acudir, dic, home, ja que vinc d'aquí li portaré una gamba, un quilet de gamba de Vilanova, que això, tant si t'agrada com si no, es menja sense gana. Vull dir que sí, se'm va acudir així.
0: I li portaré vol dir que vas agafar les gambes d'aquí del mercat?
1: Sí, vaig trucar amb algun amic meu que tinc, que treballa per allà baix, el peix, això, que escolta, gamba, com ho tenim? I vaig aconseguir 2 quilos de gamba, els vaig comprar i me'n vaig quedar un jo i l'altre li vaig portar amb ell.
0: I li vas portar tu? O sigui, vas
1: sí,
0: pujar
1: sí.
0: A l'AVE?
1: Sí, vaig pujar a l'AVE amb una caixa de Port Expand i gel a dins, no sé què, les gambes cap allà, esperant que no fessin massa pudor. Les vaig congelar el dia abans, perquè també està millor congelar-les per l'anissac i aquell, això. Bueno, això ho vaig congelar i l'endemà vaig prendre congelat cap a Madrid i va arribar allà en perfectes condicions.
0: Jo no t'he portat una caixa de gambes, però bueno, el fet de que haguem vingut aquí i de que estiguem encetant aquest programa aquí, sí. Crec que també em dona punts, en el carnet de...
1: Home, de vilanovisme.
0: De vilanovisme.
1: Bueno, també ets una friqui, tu, del vilanovisme, no? També ets una referència.
0: I tindrem, entre les moltes ràdios que participaran en aquest programa, tindrem a Canal Blau Ràdio. No sé si hi ha alguna cosa que tu pensis que hauríem d'explicar de Vilanova a la gent de Girona, Montblanc o Torrefarrera, que seran alguns dels punts sí. on ens escoltaran. Què t'agradaria a tu que aquesta gent sapigués de Vilanova? A banda de la carpa Juanita, que és lo típic.
1: Sí, no ho sé. No ho sé, que Vilanova... Bueno, però ja ho deuen saber, que jo penso que el gran capital de Vilanova és la gent. No sé si hi ha aquesta teoria de que ha sigut el carnaval l'origen de tot, no? Però aquesta cosa de que la gent... Jo des que sóc jovenet i tinc uns de robes, veus que la gent està constituïda en societats de carnaval, en associacions, en grupúsculs de gent que s'inventen coses. I això fa que té una societat civil bastant activa i espero que... Jo crec que en pensament crític, bueno, és un lloc on venia a participar. Però l'altra cosa és si hi ha prou lloc perquè vingui més gent, perquè hi ha Déu-n'hi-do de la gent que hi ha, però bueno, això jo diria que és el que jo em quedaria per definir la ciutat una mica.
0: Sí, sí, perquè ara mateix estem aquí a la plaça de la Vila i això està ple de gom a gom. Sí. A més, avui fan això de les botigues dels forestocs. Jo no recordava que hi hagués tanta gent en aquesta vila.
1: Sí, sí, hi ha molta gent. I el diumenge quan surt la Rambla, molta gent que no saps d'on surten, sí, sí.
0: Una altra cosa, Sergi, que t'explicaré, ja que estem aquí, és el nom del programa.
1: Sí?
0: Clar,
1: el nom del programa.
0: El nom del programa. Quan ens van fer l'encàrrec, un programa per explicar històries entre 54 ràdios locals, que són superdiferents, des de Sant Joan de les Abadesses fins a Deltebre, a Lleida i Premià de Mar. Vam pensar, ostres, què tenen en comú tota aquesta gent? I llavors primer vam pensar, mira, anem a mirar el nomenclàtor, quin és el carrer més comú als pobles de Catalunya. I ens van trobar Carrer Major.
1: Carrer Major, clar.
0: Això ho vam haver de descartar perquè els companys de Tarragona ja fan un programa entre ells que es diu Carrer Major i ens semblava una mica prendre'ls-hi la cartera. I llavors, donant voltes en aquest sentit, al final vam dir, i el concepte de la Rambla... I al final el concepte va quallar i sí que és cert que hi ha molts municipis petits que de Rambla no en tenen, però vam pensar que ramblejar una mica ho fa tothom, no? Tothom té un carrer per on passeja, on hi ha un bar, van a fer el cafè, hi ha la carpeta moderna de, del poble que sigui i tal. I al final hem optat per Rambla 54. No sé si com ho veus tu.
1: Està bé, fa pensar això, amb més central, no? Amb columna vertebral del poble, com sí, l'eix de cada poble, sí, és interessant.
0: I a més, un altre exercici de vilanovisme. Nosaltres som un poble, jo dic poble carinyosament, sí. Una ciutat amb 7 rambles, que són moltes.
1: 7 rambles en tenim? Tantes?
0: 7 rambles, sí.
1: Tu les deus comptat.
0: No les vaig comptar jo, les va comptar el Joan Ignasi Gómez de Canal Blau. Sí. Em va dir, n'hi han 7, i em va passar els noms i tal.
1: Sí.
0: Només ens guanya Vic, que en tenen 8. Són xulos.
1: Però bueno, nosaltres tenim platja.
0: Exacte. doncs els hi direm. Li hem posat la Rambla i volem que aquesta Rambla 54, li hem posat 54 per reflectir també el número de ràdios, també perquè és el número de minuts que dura cada programa, cada dia estarem 54 minuts en antena. I llavors la volem omplir de gent que volem com una mica atorgar títols de ramblers, i tu series el primer. Accepta ser el nostre primer rambler.
1: Què implica això? Què implica ser rambler? A què em comprometo?
0: No demanem subscripcions, no som una plataforma online d'aquestes que et demana ingressos ni pagaments. Implica que passegis amb nosaltres, que si un dia cuines alguna cosa que t'agrada, o si un dia vas per Vilanova i veus una cosa que et crida l'atenció, o estàs a França i acabes de també viure o veure alguna cosa que t'agrada, ens envies una nota de veu i nosaltres la compartirem amb tota la gent que vulguin formar part de la nostra Rambla.
1: Va, hòstia, me n'hauré de recordar, però, eh?
0: Bueno, no passa
1: perquè
0: res.
1: Jo vaig veure coses, com que sóc un tio molt curiós, estic tot el rato veient coses que em semblen excepcionals, o sigui, a vegades són escarbats o formigues, vull dir, però ja haig de pensar, sí.
0: Bueno,
1: sí, per què no?
0: Quan hi pensis jo, de tant en tant et diré, ei, Sergi,
1: què has vist d'interessant?
0: Has vist alguna cosa interessant? Ens vols explicar alguna cosa?
1: Vale.
0: Doncs quedes nomenat primer rambler.
1: És un honor.
0: Del nostre programa.
1: Vale.
0: Ara ja només ens faltaria que el Quimi Portet ens deixi la seva sintonia de la Rambla, no?
1: Ah, sí?
0: No sé.
1: Sí. Us la deixarà o no?
0: Ah, ho podem provar. Tu el coneixes?
1: Jo sí, el conec, sí. No puc dir que sigui un amic meu íntim, però sí, el conec, a més és un tio, sap, m'agrada molt.
0: A mi m'agrada molt el que fa, m'agrada ell molt. I m'agrada l'última de la fila,
1: sí,
0: també.
1: Sí, el seu to, la seva intel·ligència, sí, com s'explica a si mateix, és un tio molt divertit, molt.
0: Doncs li demanarem, si et sembla.
1: Doncs demaneu-li de part meva, que no sé si us farà cas.
0: Igual li podem enviar un WhatsApp, tu i jo,
1: a veure si
0: respon.
1: A veure si pica.
0: Vinga, doncs, Sergi, moltíssimes gràcies pel teu
1: tu,
0: temps,
1: Anna.
0: Un plaer tornar al poble, jo ara estic instal·lada més a Barcelona que a Vilanova, però com tu, o sigui, ni millor ni pitjor, però és el meu.
1: Molt bé.
0: Vinga,
1: salut,
0: moltes gràcies.
1: Salut, petons, vagi bé.
0: Ei, Quimi, mira, estic amb el Sergi a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
2: Hola, Portet, sóc el López.
0: Escolta'm, que estem parlant d'aquest programa de ràdio que comencem el dilluns 7 de setembre.
2: Sí.
0: I estem... Bé, volíem demanar-te si tu ens deixaries la sintonia de la teva cançó de la Rambla, que ens agrada molt i molaria molt, no?
2: El programa es diu Rambla 54 i diem, calla, el Portet potser ens pot tirar un cable aquí.
0: Vinga, doncs, ens dius alguna cosa?
2: Salut, nano! Va, home, anima't.
0: Vinga, una abraçada.

0: Molt bé, doncs jo crec que això va, pugem al màxim i segur que se sent bé.
1: Rambla 54 és inspiració.
0: Ui, s'ha acoplat algo?
1: S'ha acoplat una mica?
0: Al micro.
1: Com et dius?
2: Em dic Kifa.
1: I què veus?
2: Ara mateix aigua.

0: una mica al programa, molt il·lusionat, molt, no sé, molt...
1: engrescat.
0: Expectant, a veure què tal, bueno, tot bé.
1: Doncs tens el micro aquí, quan vulguis, tu mateix l'obres i estàs a casa teva.
0: Gràcies.
1: Ara, uns consells no publicitaris i tornem. Gràcies.

0: Hola, Ivan, aquí Mia Font. Què tal? Escolta'm, que davant d'aquesta nova aposta que fas de ser el tècnic de so del programa i, a més, posar-te davant del micro, et vull tranquil·litzar. Pensa que és boníssim que facis això, perquè per fi, com a tècnic de so, et podràs defensar quan el conductor o conductora del programa digui allò de que ho sentim molt, però per problemes tècnics per fi podràs dir, bueno, problemes tècnics, és un tall de corrent, l'ordinador s'ha penjat, jo no tinc la culpa, jo no m'he equivocat de tecla, jo estic aquí i faig les coses bé. Fins ara no ho podies fer. Prou ja d'aquest ningunejament que ens fan els tècnics de so. Pensa que quan jo vaig saltar de tècnic de so al terrat i em vaig convertir en el president del Nadie Sabe Nada, honorífic, això sí, el Nadie Sabe Nada d'Andreu Buenafuente i Berto Romero, i em donen veu, a mi m'ha canviat la vida. Cobro el mateix, això sí. Sí que és veritat que tampoc em donen taula als restaurants com a ells quan arriben i està tot ple, però la gent es fa selfies amb mi. I jo crec que tu arribaràs a això, a que la gent et pari i et digui, Ivan, fes-te un selfie amb mi, ves al tanto amb el que dius, no et vulguis fer ara el listillo, no, que no s'apugin els fums, perquè l'oient això ho nota i queda malament. Tu, paciència, i sobretot, tranquil·litat. Doncs ja està, només et volia dir això, que sort a tot l'equip, ara sí, en sèrio, amb aquest nou projecte. Enhorabona a tots i abraçades i petons per tothom. Adeu.
1: El 7 de setembre de 2026, un escamot de bons professionals de la xarxa ha estat enviat al programa Rambla 54. Tenen la missió que els guions estiguin a punt i les connexions també. A partir d'avui, seran cada tarda darrere el vidre de l'estudi durant una hora. Si estàs escoltant això o ets company d'una ràdio, els has de tenir localitzats. Són la resta de l'equip de Barcelona. Arnau Vidal, superredactor, sempre fa bona cara i és capaç de crear 10 documents en un temps rècord. El seu pare té la meva edat. Benvingut, Arnau.
2: Moltes gràcies, Anna. I també deixa'm afegir que m'encanta la música country, les festes de Nadal i que els plans sempre surtin bé.
1: Gisela Puntí, productora i artista. Te la pots trobar en format Conxita o fent altres mil personatges. Aquí és la jefa del telèfon. Gisela, ho portem tot bé?
3: Tot bé, tot bé. I amb ganes que em donis reptes per buscar gent com avui. Començar d'aquesta manera, Sergi López. Déu-n'hi-do-ret, eh?
1: Laia Micó, productora i geni. És la més llesta de tots nosaltres i també serà jefa del telèfon. Això quan torni de vacances, és clar. Laia, t'esperem al 54 de la Rambla.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
2: Ja. Yeah.
1: I què he de dir?
0: Rambla
1: 54. Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.

0: Rambla 54 és un projecte que neix avui, dilluns 7 de setembre, i estem intentant posar-te en context amb tot el nostre univers. El nostre títol, com dèiem amb el Sergi López, fa al·lusió a un tipus de via que és molt freqüent a municipis, pobles i ciutats de Catalunya. O això pensem nosaltres, vaja. Maria, això és així?
1: Sí, Anna, de fet, això t'anava a dir. Perquè, bé, avui precisament vinc a respondre aquesta pregunta, però també a parlar de carrers, passejos, avingudes i a parlar-te bàsicament d'onomàstica.
0: Maria, doncs primer de tot deixa'm que et presenti oient. Aquesta és la Maria Gateu de Ràdio Rosselló. Maria, ens fas 5 cèntims de l'emissora de Ràdio Rosselló i de tu, si us plau.
1: I tant, mira, Ràdio Rosselló porta 40 anys en actiu i aquesta temporada estrenem nous estudis. La gent del Segrià Nord i alguns barris de Lleida ens poden sentir pel 107.5 de la FM i si no, a tot el món per la nostra web, que és radiorosselló.cat. I jo soc periodista cultural, però a les ràdios locals, de fet, com ja sabem tots els companys, fem de tot i molt, eh? A banda d'això, em flipa la música i hi ha qui em diu poeta, perquè també escric i he publicat un poemari titulat Malva.
0: Ei, doncs d'això no haurem de parlar un dia d'aquests, no? Va bé?
1: Doncs sí, sí, i tant. De poesia cap problema, Anna, però onomàstica no tant, eh? Per això la meva estrena la faig acompanyada d'un company periodista que investiga aquestes coses de l'onomàstica. De fet, el presentem ja, eh? És l'Ismael Chiva. Benvingut, Isma.
2: Hola, bona tarda, Maria. Gràcies.
1: A tu. Bé, de fet, comencem pel principi, si et sembla. Com s'anomenen les vies d'un municipi? Segons tinc entès, hi ha com una part genèrica i una part específica.
2: Sí, al cap i a la fi, els noms de lloc, els topònims, existeixen perquè ens són útils. Ens són útils per a designar els llocs que compartim amb altres persones de la nostra comunitat. I tots ells, normalment, tenen una part genèrica i una part específica. La part genèrica seria un carrer, una plaça, una avinguda. N'hi ha molts carrers a una ciutat, a un poble, moltes avingudes, moltes places, però entre totes elles n'hi ha una d'específica, que és aquí on entra la part, diguem-ne, específica o denotativa. El carrer Major, la plaça de la Vila, el carrer de Dalt, el carrer de Baix... I este és el que seria la estructura normal o habitual dels topònims. Hi ha excepcions que ara de seguida veurem, però això seria a grans trets el que normalment succeís amb la formació dels topònims.
0: Ismael, jo t'anava a preguntar això, per les excepcions en aquesta manera de fer o d'anomenar les vies. Com aniria això?
2: Doncs bé, per exemple, un topònim amb un nom de lloc que ens sona a tothom. Collserola, diem Collserola, no diem Serra de Collserola. Ens mengem, es mengem la part genèrica, que ja la sabem tots que Collserola és una serra, i diem només la part específica. També tenim casos d'aglutinació. Per exemple, aquí a la comarca de l'Urgell tenim Vilagrassa, que surt de Vila Grassa, o Montserrat, o Puigcerdà. Són exemples. I finalment tenim un exemple molt escaient al nom del programa, que és el de la toponimització del genèric, quan la part genèrica és tan important, tan rellevant, que es converteix en la part específica, com ocorre, per exemple, amb la Rambla de Barcelona, que tothom li diu la Rambla, ni Rambla dels Caputxins, ni Rambla de Canaletes, ni Rambla de les Flors, sinó la Rambla.
1: I escoltarà que abans de parlar de Barcelona, el cas de les Rambles, definim primer de tot, no?, què és una Rambla i quina diferència té aquesta via, no?, de d'altres.
2: Bé, una Rambla en origen és una paraula que la nostra llengua és una llengua neolatina que ve del llatí, però que ha rebut aportacions d'altres idiomes. Un d'ells és l'àrab. I la paraula Rambla ve de l'àrab Rambla, que significa areny, sorral, un lloc que ha estat cobert per arena i per restes de sediments durant pluges torrencials, durant grans avingudes d'aigua. I això és el que vol dir en essència. D'ahir, quan les Rambles van començar a urbanitzar-se, també se va estendre el significat d'aquesta paraula Rambla a passejos urbans, passejos que no necessàriament, però sovint, ocupen llits d'antigues Rambles.
0: Uh-huh. Ens deies que a Barcelona tenim un cas molt especial, és veritat, és la Rambla de Barcelona en singular, però en realitat és una Rambla de Rambles, no? Ens ho pots explicar una mica més, això?
2: Sí, la veritat que com deia, la Rambla de Barcelona són diverses Rambles, no? Dividides per trams, la Rambla de Canaletes, la Rambla de les Flors. com que són denominacions oficials que va posar en el seu dia l'Ajuntament de Barcelona, són separacions arbitràries, ja que tothom tenim en el cap la Rambla de Barcelona, és una única via que va de plaça Catalunya fins a les Drassanes, fins a la mar. Llavors, bueno, per això lo del plural. El que ha passat amb la Rambla de Barcelona és una cosa curiosa, no? Al llarg del temps se va especular que la Rambla de Barcelona era l'antic llit d'una riera, que es deia la Riera de Malla, però Pau Vila, que ja fa molt de temps va investigar sobre aquesta qüestió, i després Joan Coromines, un dels filòlegs més importants del nostre idioma, van arribar a la conclusió que la Riera de Malla no passava per allí, però sí que és veritat que la Rambla era un desaigüe, un antic desaigüe de les aigües que baixaven de Collserola al Pla de Barcelona i sortien cap a la mar. Per exemple, un diluvi que va haver, se li va dir el diluvi, el 14 de setembre del 1862, va inundar completament la Rambla i esta via pública ja urbanitzada aleshores va recuperar la seva funció original de desaigüe de l'aigua de Barcelona cap a la mar.
1: Mm-hmm. Molt interessant, el que ens comentes, Isma. Però, escolta, ara tornant cap aquí, cap a Ponent, a Rosselló, per exemple, nosaltres no tenim Rambla, però sí que tenim avinguda. Per què passa això?
2: Això és realment molt arbitrari, no? Perquè sí que, si bé és cert que una plaça tothom ho identifiquen com una plaça, o un carrer tothom ho identifiquen com a carrer, la distinció entre avinguda, passeig, bulevard, ronda, rambla, és una diferència molt subtil, no? Moltes vegades li posem bulevard a un carrer perquè, mira, ens sona com més elevat, com és una paraula que m'agafa del francès, doncs mira, quedarà més bonic, no? O li posem passeig o li fiquem Rambla moltes vegades per la influència de la Rambla de Barcelona, no? Que al final ha irradiat a altres municipis, que me ve a mi al cap ara mateix a la Rambla Ferran aquí a Lleida, o la Rambla del Ferrocarril de Rubí, la Rambla Nova de Figueres, que s'han convertit també en rambles, segurament en la part específica per influència de la Rambla de Barcelona.
0: I les rambles, Ismael, són molt típiques de Catalunya, no? Perquè, a més, el País Valencià, la teva terra, per exemple, no són tan freqüents com aquí.
2: Sí, ja m'ho enganxa que sóc valencià, la veritat que dic dues paraules i se'm nota de seguida, no? Però sí, al País Valencià una rambla normalment definís la part específica dels noms de lloc de lo que aquí diríem riera o torrent, no? No són tan freqüents en l'àmbit urbà. Sí que hi ha alguns exemples, els he pogut buscar perquè jo no en coneixia cap, la rambla de Méndez Núñez, que és un dels principals carrers d'Alacant, o la rambla de la Independència a Silla, que és una localitat que està a prop de València, però no abunden, és algo que és un específic molt concret d'aquí de Catalunya.
1: Uh-huh. I escolta, Isma, que com se'ns està acabant el temps ja, no volia tampoc deixar aquesta entrevista no sense preguntar-te per una qüestió més personal, és a dir, d'on te surt a tu aquest cuquet per l'onomàstica?
2: Bueno, va ser arran de la pràctica del senderisme, no? De voler identificar tots aquests llocs per on passava, camins, muntanyes, barrancs. Moltes vegades a internet, quan consultava blogs o rutes gravades per altra gent a Wikiloc, no trobava una explicació satisfactòria dels noms de lloc, no? I una cosa va portar a l'altra, vaig començar a aficionar-me al senderisme i del senderisme vaig passar a l'onomàstica, i la veritat que és un camp que m'apassiona i jo crec que me continuarà apassionant durant molt de temps més, ja que és inabastable el que tenim en els nostres pobles de noms de lloc, clar.
0: Nois, doncs, moltes gràcies a tots dos i ens veiem a la Rambla.
2: Adeu. Molt bé, gràcies. Adeu.

0: 4.
1: Ei, hola, sóc el Joan Ignasi Gómez, de Canal Blau, conegut ja en aquest programa com el comptador de Rambles. Estem a punt d'inaugurar una Rambla nova ja per superar a Vic, en tot cas. Bé, estem encantats d'entomar el repte del Sergi i buscar aquestes entrevistes, aquests personatges que fan Vilanova i la Geltrú. Què és això, també? La ciutat són la seva gent, no? I Vilanova, doncs, de gent, imagina't, hi ha gent com nosaltres. Per tant, sí, sí, entomem el repte.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.

0: Doncs ara que ja ho saps tot de les Rambles i d'altres vies, aprofitem el nomenclàtor per descobrir un dels carrers més marcianos que hem trobat. És el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines. I per què dic que és extraterrestre? Bé, no és que ho digui jo, m'ho ha explicat la Laia de Déu, dona codinenca. Laia, benvinguda a la Rambla.
1: Moltíssimes gràcies, Anna, un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Abans de sortir a l'espai amb aquest carrer marcianívol, com que tots som nous avui amb això de la Rambla, ens pots explicar alguna cosa sobre una codinenca i sobre tu?
1: Doncs mira, dona codinenca, us diré que és la ràdio municipal de Sant Feliu de Codines, que es va crear fa 21 anys, el 2005 concretament, i es gestiona doncs a través d'una associació. Aquí hi ha programes de tota mena, podreu trobar des de tema de vincles, tema de menjar, esportius, informatius sobretot, també, i molt d'entreteniment també. I sobre mi, doncs, que... spoiler, no sóc comunicadora ni periodista com a tal, em queda molt poc, però sí que sóc integradora social des de fa més de 10 anys i he treballat amb col·lectius molt diversos des de sense sostre, drogodependent, salut mental durant molt de temps, i a part toco en una orquestra a Sabadell i sóc saxofonista i pianista. Crec que no em deixo res. I cul inquiet.
0: Si Laia, no. tot això ens ho has d'explicar, eh? Vull dir, anem fent Arnau, anem fent llocs a l'escaleta, Laia saxofonista, Laia integradora social, tot això n'hem de conèixer més coses. De moment, avui volem saber qui és el personatge del teu passatge, aquest Antoni Ribera.
1: És que Antoni Ribera va ser moltes coses, també. Era una mica versàtil o polifacètic. Va destacar per ser, doncs, escriptor, traductor, submarinista, però lo important aquí és que va ser ufòleg. Això de l'ufologia és lo del món dels ovnis.
0: Sí, sí. Com es va introduir en aquest món?
1: Doncs, mira, es va introduir als vols del 47, però clar, vull dir, tot va ser perquè en aquella època van començar a sortir a la premsa espanyola notícies sobre plats voladors i li va cridar, doncs, l'atenció. A partir d'aquí, doncs, va escriure llibres, va fer moltíssimes coses, sobretot, doncs, això, escriure llibres, perdoneu, i se'l considera el pare de l'ufologia aquí a Espanya, de fet.
0: I més enllà, perquè la seva fama va travessar fronteres, no?
1: Doncs sí, de fet, el van convidar a moltíssims congressos internacionals, des d'Europa fins a Amèrica. Però sí que és veritat que una cosa molt important que va fer és que el 1979 va ser convidat a la cambra dels Lords britànica, dins del marc de la UFO Study Group, sent el primer conferenciant no anglosaxó en dissertar, doncs, sobre els ovnis, sobre els plats voladors, en aquesta cambra. Un detall bastant curiós.
0: Doncs hem conegut avui aquest passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines, de la mà de la Laia, que la tornarem a trucar perquè ja hem dit que és moltes coses i ens les ha d'explicar, si vol, no, Laia?
1: I tant, jo us explico el que necessiteu i el que vulgueu, jo encantada.
0: Vinga, doncs benvinguda a la Rambla.
1: Merci.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de coses així, molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
3: D'acord. Rambla 54 és poble.
4: Escolto Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
0: Doncs més benvingudes, Carme Reverte, benvinguda a la Rambla.
5: Què tal, Anna? Molt bona tarda.
0: Igualment, ja hem conegut a la Maria Gateu de Ràdio Rosselló, a la Laia de Déu, dona codinenca, totes dues tenen feina ja. De la Carme Reverte i de Ràdio Sant Cugat, què ens n'has de dir, què ens en pots dir?
5: Doncs mira, jo crec que ho podem resumir amb una paraula, esports. I t'explico per què. Resulta que Ràdio Sant Cugat va néixer un any de Mundial, el 82, el del Naranjito. I justament la primera emissió va tenir a veure amb la inauguració, perquè hi actuava l'Esbart Sant Cugat al Camp Nou. Una servidora, doncs, que és una de les veteranes de la casa, també va començar fent esports. I és més, et diré que de totes les pràctiques esportives que he fet, ara mateix puc definir-me com a jugadora de petanca. Què et sembla?
0: Molt bé, doncs ens ho apuntem. Arnau, apunta, Carme Reverte juga a la petanca, qualsevol dia la truquem perquè ens expliqui com funciona el joc de la petanca, que jo encara no estic introduïda en el tema, però vaig cap allà. Sí, sóc de platja, He vist molta gent jugant a la petanca, però no m'hi he animat mai. A veure si un dia d'aquests mantenim una conversa i em dones allò, una empenta.
5: Clar que sí.
0: Carme, tu t'estrenes a la Rambla amb uns insectes petits, però que fan una gran feina, realment molt gran, i són les abelles. Tenen una funció importantíssima en el nostre ecosistema. Sense elles no hi ha una rambla ni hi ha res. Les abelles pol·linitzen, ens ajuden a mantenir la biodiversitat i també ens parlen de la salut del nostre entorn. I a Collserola, abans ho mencionàvem, hi ha un projecte que treballa precisament per cuidar-les, repoblar els nostres espais rurals i apropar aquest món a la ciutadania. Quin és aquest projecte, Carme?
5: Doncs sí, senyora, es diu Melvida i avui en parlem amb el seu responsable, que és l'Eric Barberó, que es troba aquí al meu costat als estudis de Ràdio Sant Cugat. Eric, què tal, com estàs?
6: Bona tarda, Carme, bona tarda, Anna.
5: Doncs escolta, explica'ns a Melvida aquest projecte que neix a Collserola. Per què neix?
6: Bueno, Melvida és un projecte familiar, de proximitat i sobretot responsable. Per què em refereixo a responsable? Canvio responsable per sostenible. M'agrada canviar-ho. A veure, és un projecte que el que volem és sumar al bosc de Collserola. Intentar sumar, no? Diguem que l'origen de tot, per mi, és l'aigua, després les flors, i qui, Carme, qui va primer a visitar les flors?
5: Les abelles.
6: Les abelles o els insectes. Senyor. I bueno, pues és per això que vam decidir, ja fa aproximadament 7 o 8 anys, pues començar aquesta aventura, sumar-nos a la iniciativa de recuperació del marc agroforestal de Collserola i d'aquesta forma també apropar-nos a totes les activitats de pagesia i de ramaderia que es fa aquí a la Serra de Collserola.
0: Eric, i quan parlem d'apicultura sostenible i de repoblar abelles, exactament la gent que no en sabem, què ens hem d'imaginar?
6: Bueno, Anna, jo amb la presentació que has fet ja veig que saps bastant d'abelles, que has dit coses molt interessants. Però, a veure, responsable, sostenible, són conceptes o són termes que estan molt, entre cometes, de moda actualment, però les utilitzem per dir que no tot. Jo el que no vull des de Melvida, i sempre mai ho he volgut, és que relacionin directament mel amb abelles o abelles amb mel. Està clar, nosaltres cuidem, tenim cura, i elles de nosaltres, les abelles de nosaltres també, de l'abella negra o l'abella autòctona d'aquí, l'abella negra, l'abella de la mel. I sí que molts cops ho relacionem, però també hem de pensar que a part d'aquesta mel també tenen una funció molt important al nostre ecosistema, i és per això que utilitzem el joc de la paraula sostenibilitat o responsabilitat, perquè, com sabem, les abelles són un bioindicador essencial de com està l'ecosistema, de com està la fauna, de com està la flora dels nostres estimats boscos, no?, que formen el Parc de Collserola. I és per això que des d'una visió d'un abellaire que té cura d'aquestes abelles, sempre ho hem de fer des d'un cànon de responsabilitat, des d'un cànon de sostenibilitat.
5: Així, mira, acaba de dir una paraula clau. Ell es defineix, Anna, com a abellaire, no com a apicultor.
0: Ho he sentit.
5: Quina diferència?
0: Sí.
6: Bueno, com us comento, Anna i Carme, a mi, bueno, ja fa uns anys em va sortir aquesta paraula, em va sortir de l'ànima, em va sortir, no, ostres, Eric, tu ets apicultor. No, jo sóc abellaire. Per què? A veure, hi ha apicultors i apicultors, hi ha abellaires i abellaires, val? Però per mi el concepte d'abellaire és molt més proper i és, intento que sigui una relació directa entre una persona que té cura de les seves abelles, que no vull dir que els apicultors no ho tinguin, però no només de les abelles. O sigui, un abellaire, per tenir cura el 100% del seu ramat, que en aquest cas són abelles, també ha de tenir cura de quines són les floracions de Collserola, si hi ha estrès hídric o no, si hi ha unes temperatures molt altes o no, si hi ha pressió d'insectes, com poden ser la vespa asiàtica, de depredadors. Llavors, és la figura d'una abellaire és com algo que ha d'estar una miqueta ficat en tot.
0: Vindria a ser un pastor d'abelles, no, Eric?
6: Pot ser, sí, sí.
0: Escolta'm, què pot arribar a passar als nostres ecosistemes? Jo no sé si en som prou conscients, si les poblacions d'abella continuen disminuint, perquè a hores d'ara fa molt de temps que se sent aquesta brama de cada vegada n'hi ha menys, cada vegada estan més amenaçades. Què ens diu avui la situació de les abelles sobre la salut del nostre entorn?
6: A veure, hem de partir, Anna, de el fet que és real i és objectiu i científic de que les abelles, i no només les abelles, i no només les nostres, les que cuidem des de Melvida, val? També hem de pensar que hi ha altres abelles solitàries d'altres espècies a Collserola que també fan la seva funció de polinització igual o inclús més específicament en certs matolls o certes flors, d'acord? Però sí que està demostrat científicament que 7 de cada 10 aliments que avui dia mengem intervé en algun dels moments en aquest procés, intervé un insecte, ja sigui una abella negra, ja sigui una abella osmia cornuta, o sigui, algun tipus d'abella solitària o algun altre tipus d'insecte. Llavors, és per això que tu ho has dit molt bé al principi de tot. Avui parlarem d'uns insectes petits, i jo hagués afegit petits i valents.
5: Eric, un dels pilars de Melvida és la divulgació. També esteu per divulgar la importància de l'existència d'aquests éssers diminuts. Porteu escoles, porteu famílies, grups, els apiaris. Explica'ns una mica com percep la gent, com encaixa aquesta informació, tot el que acaben descobrint quan venen a veure-us.
6: Mira, Carme, justament la relació que he fet justament a l'inici d'abelles i mel, nosaltres l'hem donat una petita volta. Hem utilitzat la mel com a eina, val? Com a eina per atreure aquesta ciutadania per crear aquesta, humilment parlant, educació ambiental, no?, i conscienciació, fent aquestes apivisites. En aquestes apivisites venen escoles de totes les edats, des d'I3 a adults, a primària inclús, i després els caps de setmana venen famílies. També ara hem obert un nou nicho que és comencem a fer team buildings. Hi ha empreses que s'estan interessant en venir a aprendre el funcionament de les abelles per incorporar-ho als seus sistemes,
5: la manera de
6: empresarials, i això, bueno, pues ens encanta. La gent com s'ho pren? Bueno, has estat algun cop visitant taurons?
5: No.
6: Bueno,
5: no encara.
6: És una mescla entre curiositat, és una mescla entre por, però por sana, perquè sempre les visites les fem molt progressives des d'un inici, sempre amb molt de respecte i amb molt de carinyo, i òbviament amb totes les mesures de seguretat i amb professionals.
0: Uh-huh. Eric, doncs escolta, enhorabona per aquesta feina, i gràcies a tots dos, a tu i a la Carme, per haver estat aquí amb nosaltres en aquesta estrena del Rambla 54. Ens veiem aviat.
6: Moltes gràcies.
5: Gràcies, adéu, bona tarda.

0: Hola, Anna, sóc l'Enric, de Ràdio Televisió de Cardedeu. Escolta'm, com van anar les vacances? Estic convençut que has estat donant voltes i voltes i voltes a com dormen les abelles. És que vas quedar frapada, d'aquella història que vaig penjar de l'abella dormint al nenúfar. Així que res, he pensat, escolta'm, per què no comencem a Rambla parlant d'això? Així que per dimecres tinc una entrevista preparada, amb un especialista.
1: Quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. La Rambla 54.
2: Tornem a començar i fas una parada perquè no quedin enganxades.
1: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
2: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
1: Sí.
2: Vinga, ja està.
1: Su.
3: Ei, Anna, sóc l'Albert de Tordera. Ara surto de la ràdio. Acabo d'estar parlant amb el convidat, amb el Ramblero. I molt bé, ja veuràs. Per cert, el programa d'avui molt bé, eh? Vinga, va, seguim. Adéu.
4: Anna, una cosa. Que ens acaba d'entrar un altre WhatsApp. Te'l voldria tirar.
5: Me'l passes en directe, sabem de qui és?
4: No, jo no tinc aquest...
5: Ostres, això és una mica perillós, Ivan. No sé, vull dir... Vols dir?
4: Home, és per tu, jo confio que sí.
5: Vinga, va.
6: Hola Anna, hola Sergi. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Aprofito l'ocasió per enviar una forta abraçada a tots els vilanovins i vilanovines i a vosaltres dos en especial. Salut i per molts anys.
5: Doncs ja tenim sintonia, Ivan.
4: Sí, ha estat una sorpresa.
5: T'agrada?
4: Molt, ja ho saps que sí. A mi el Quim Fontet m'encanta, és un crac.

0: Arnau, què tal? Com ho has vist això?
1: Ostres, molt xulo, no? Vull dir, ha sigut un passeig per la Rambla, no sé, molt interessant, la veritat.
0: T'ho imaginaves així?
1: Des de dins l'estudi o des de fora?
0: O des dels 15 dies que fa que anem bojos tancant temes i trucant a les ràdios.
1: No, ha quedat molt xulo, jo crec. Vull dir, la idea la teníem i jo crec que l'hem materialitzat molt bé, no? No sé què penses tu, també, Anna.
0: Sí, no, jo estic bastant contenta. Gisela, tu com ho has escoltat, això?
2: Jo crec que ha quedat molt bé i perdoneu, però Rambla, tenir la Rambla del Quimi, això és
0: una
2: de
0: passada,
2: Déu, no?
0: Això és una passada.
1: Luxe,
0: gràcies, Quimi Portet, des d'aquí.

0: A més, hem conegut la història de la Rambla de Barcelona, d'aquestes Rambles que són una única Rambla. Avui ha estat un programa una mica diferent. Hem agafat molta protagonisme nosaltres, potser una mica massa, perdoneu-nos si ha estat així. Aquest és un programa que pretén ser molt coral, on hi hauran 54 emissores explicant històries. Arnau, no sé si t'has apuntat tot allò que et deia.
1: M'ho he apuntat tot.
0: Perquè tot. Això tenim com a mínim 4 entrevistes ja tancades només amb els nostres redactors que fan...
1: Un munt de hobbies, o sigui...
0: Sí. No,
1: una... I molt interessants tots, eh?
0: Pues sí, molt interessants. Demà obrirem el micro a altres redactors, a veure què ens expliquen, i mica en mica anirem ampliant aquestes aficions, perquè hi ha entrevistes que ja estem agendant, sí, poetessa, una saxofonista... no sé, tenim una redacció que és una passada.
1: Una petanca, també.
0: Una petanca,
1: sí,
0: la Carme de Sant Cugat m'ha d'explicar com es juga a la petanca. A
2: veure, reivindico si... la petanca, jo, eh?
0: Tu jugues a la petanca?
2: He jugat 2 o 3 cops i m'ha encantat, realment. Em pensava que era, no sé, un esport avorrit, que no hi havia sentit, i realment... T'enganxa.
0: Ostres, doncs farem una... Mira, apunta-ho, ja al costat de la Carme Reverte, la Gisela entrarà a l'estudi...
2: Farem una petanca.
0: I farem entre tots una petanca, que m'ha preguntat si jo era de poble de platja i a Sant Cugat, amb carinyo, una mica xulos, però ells de platja no en tenen. Com diu el Sergi López, de platja, Vilanova i la Geltrú. Que potser avui també ens hem passat una mica de vilanovisme, com ho veieu, això?
2: Home, no. Som molt fans de Sergi López.
1: Sí.
2: Va ser meravellós. Conèixer-lo una mica més i entrar una mica més a dins i fer-ho així d'una forma distesa i propera.
0: A casa seva, t'he de dir. Si mai aneu a Vilanova, la Carpeta Moderna, la plaça de la Vila, és l'oficina, efectivament, del Sergi López, a banda d'un lloc entranyable, perquè... tenim, mal m'està dir-ho, una plaça de la Vila de les més boniques de Catalunya.
2: Això fa Rambla, això fa poble.
0: Això fa poble, exacte. Volem passejar i esperem que en aquest primer passeig us ho hagueu passat bé amb nosaltres. I bé, demà més no hem desvetllat res. Hem tingut l'Albert de Tordera, que diu que demà ens porta un nou rambler, una persona d'aquestes que anirà explicant-nos la seva vida al llarg d'aquest programa. I l'escoltarem, no? I moltes més sorpreses.
2: Sí, sí. Moltes sorpreses, i jo no sé si aquest programa al final és d'una hora, però potser la cosa queda curta, perquè hi ha moltes propostes, hi ha diferents ràdios que tenen ganes de participar.
0: No donis idees, que la Tercera Planta ens estan escoltant i diran...
1: La Gisela vol més.
0: Pel mateix preu, una hora més.

Doncs, oient, nosaltres avui ho deixem aquí. Espero que t'hagi agradat aquesta presentació i que vulguis tornar demà a passejar pel Rambla 54 amb nosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: El pebrot. El pebrot, capsicum annuum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes, rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després d'assecar i moldre diferents varietats de pebrot dolç, pel pebre vermell dolç o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.

0: que...
1: És cert que si t'arrenques un pèl blanc te'n surten 7 nous? Doncs la veritat és que no. El fenomen dels cabells blancs té més a veure amb la genètica. Es formen a partir de l'absència de pigments als fol·licles, cosa que va determinada per la quantitat de melanina present a les glàndules. D'aquesta manera, com a més melanina tinguem, més fosc serà el nostre pèl. Per aquesta raó, hi ha gent que té molta més predisposició a que li surtin cabells blancs fins i tot abans d'hora i en més quantitat. D'aquesta manera, els experts aclareixen que no té res a veure el fet d'arrencar un cabell blanc perquè en surtin més, perquè el fol·licle pilós fa que per molt que t'arrenquis un pèl se'n generi un altre i no 7 nous.
2: La xarxa.

0: La plaça de Popi acollirà demà un concert tribut a Joan Manel Serrat. Tot i que els actes centrals de la Festa Major ja han passat, el programa d'actes encara inclou diverses activitats que es duran a terme els pròxims dies. Entre elles destaca una nova cita musical demà a la tarda. Concretament, a partir de les 7, la plaça de Popi es convertirà en l'escenari de Hoy puede ser un gran día, un espectacle de tribut a la figura i l'obra de Joan Manel Serrat, de la mà de l'intèrpret Sergi Nebot. El projecte musical va néixer fa uns 4 anys, coincidint amb l'anunci de retirada dels escenaris del cantautor. Nebot, un gran seguidor del repertori de Serrat, va decidir llavors fer un canvi radical a la seva vida. Va deixar completament la seva professió per dedicar-se en exclusiva a la cançó. Tal com ha explicat Nebot a Ràdio Palafolls, aquest canvi de rumb ha estat tot un privilegi. Aquesta passió del de l'escenari s'ha convertit, segons l'artista, en la clau principal perquè el públic connecti de seguida amb aquesta proposta.
1: I ara fa 2 anys he deixat absolutament tota la feina que feia i em dedico solament a cantar. I és un regal que m'ha fet Joan Manel Serrat gràcies a aquesta idea de posar en marxa el tribut a la meva edat, que és una cosa que em fa molt feliç i no pots imaginar com ho disfruto. I jo crec que això és el secret per a que també la gent s'ho passi molt bé. La seva poesia no solament és meravellosa, sinó que la seva composició musical és espectacular. Moltes vegades se'n parla molt de la qualitat dels poemes. De fet, Serrat ha escrit el millor sonet, qualificat així pels entesos com el millor sonet de la segona meitat del segle XX, que és Soneto a mamà.
0: Durant l'actuació, que s'allargarà durant aproximadament una hora i mitja, sonaran un recull d'unes 18 o 19 cançons seleccionades acuradament d'un catàleg de més de 300 composicions. Sergi Nebot ha garantit que mai falten grans clàssics de l'artista, com Mediterráneo, Hoy puede ser un gran día, De cartón piedra o Para. Més enllà de la qualitat poètica i musical de Serrat, que l'intèrpret ha definit com extraordinària, el gran valor d'aquest concert ha estat la capacitat de connectar amb la biografia dels oients. Segons ha dit el mateix Sergi Nebot, la reacció del públic sol ser molt intensa.
1: Mira, en tots els concerts acaba plorant molta gent, però d'emoció. Jo crec que això és una de les coses més màgiques que pot passar en un concert, que la gent plori d'emoció escoltant una cançó que li porta records de la seva història personal, de la seva vida, que els emocioni. Emocionar-se és una de les coses que avui en dia resulta més complexes davant de tanta bombardeig informatiu i amb les xarxes socials.
0: El concert començarà demà a les 7 de la tarda a la plaça de Popi i és gratuït per tothom.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La coordinació policial i la denúncia ciutadana neutralitzen un grup de joves per agressions homòfobes a l'Alterfesta. L'Alterfesta de Festa Major ha viscut moments de tensió aquests dies a causa de diversos incidents registrats durant les nits de barraques. Concretament, durant la nit de dijous a divendres es van produir agressions verbals i insults de caràcter homòfob contra un grup de joves de Palafolls per part d'uns grups de joves de fora del poble. Gràcies al fet que les víctimes van comunicar ràpidament la situació a l'organització, es va poder activar immediatament un reforç del dispositiu de seguretat de manera conjunta entre Mossos d'Esquadra, la policia local, la seguretat de Can Batllà i els mateixos treballadors municipals. Aquesta ràpida coordinació, segons detalla la regidora de Governació, Susana Pla, va permetre neutralitzar el grup de joves agressors quan divendres a la nit van intentar tornar a accedir a la zona de l'Alterfesta.
1: No, dijous, la nit de dijous a divendres va ser una mica complicada, doncs, perquè van venir grups de joves de fora de Palafolls, doncs, que tenien un objectiu que era no, atacar la nostra festa o bueno, un objectiu diferent al venir a gaudir de la festa. Ahir, gràcies a que la gent que va patir aquestes agressions doncs ens ho va comunicar, vam reforçar tot el dispositiu de seguretat, ens vam treballar conjuntament amb Mossos d'Esquadra, amb la seguretat, amb els de local, amb la gent, amb els de local de Can Batlle, nosaltres, la gent de comunicació, tothom, vam treballar tots conjuntament i vàrem poder doncs, neutralitzar aquests joves que ahir varen tornar a venir i que el que volien era igualir aquesta festa que, doncs, que està anant bé i ha anat molt bé.
0: Davant d'aquestes actituds discriminatòries ha volgut fer una crida a la implicació de la ciutadania. La regidora ha advertit amb fermesa que aquest tipus de conductes homòfobes l'únic que fan és tirar enrere com a societat i com a persones.
1: I el que s'ha intentat doncs, és cuidar-los, que se sentissin protegits i condemnar, no?, i actuar contra aquestes persones que, bueno, que l'únic objectiu que tenen és esgarrar el que els altres treballem durant molt de temps. Jo crec que les persones que es senten agredides ho han de dir i que crec que com a administració el que ens toca és fer moltes polítiques de prevenció i sobretot doncs, això, no? Doncs que la gent respecti, que respecti a la gent doncs, de la manera que és i que el que no pot ser és que això, aquestes actituds que l'únic que fan és crec que és tirar enrere com a societat i com a persones.
0: Aquesta intervenció policial i el civisme dels assistents van capgirar l'ambient de l'esdeveniment, permetent que l'última nit de barraques es desenvolupés amb total normalitat i èxit. Susana Pla ha agraït profundament la feina de tot el personal implicat en aquest dispositiu.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat. Els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
1: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: 107.7 FM.
1: Farmàcia Apolo, la teva farmàcia de confiança a Palafolls. T'oferim un servei personalitzat en mesura de la tensió arterial i servei pes a bebès gratuïts, homeopatia i productes naturals, determinació del grup sanguini, anàlisi en sang amb resultats als 5 minuts i molts altres serveis que pots descobrir si ens visites. Som al carrer Ovidi Montlló, a l'entrada de Palafolls des de la cruïlla de la carretera Costa Brava. Obrim de dilluns a dissabte de 9 a 2 quarts de 2 i de 2 quarts de 5 a 2 quarts de 9. I atenció, també obrim diumenges, de 10 a 2 del migdia. Farmàcia Apolo, deixa que cuidem de tu. Farmàcia Apolo us desitja molt bona festa major.
2: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112. 112. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dilluns 7 de setembre, Festa Pessigolles a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Popi. Dimarts 8 de setembre, vent d'hora, matinades. I a les 8 del matí, xocolatada popular a la plaça del Fòrum Palatiolo. A les 10, al laboratori del joc, al costat de l'església de Santa Maria, jocs infantils pensats per passar una bona estona en família. I a 11:15, l'ofici solemne a l'església de Santa Maria amb l'actuació de la coral Palatiolo. També hi haurà ball d'imatgeria popular i traca de festa major i tot seguit sardanes amb la cobla Palafolls. A les 5 de la tarda, xeringada de les Verges Trobades amb la colla gegantera i Diables Folls. I després, pujada al castell amb sortida des de la plaça Fòrum Palatiolo. A les 7 de la tarda, concert de festa major a la plaça de Popi amb Hoy Puede Ser Un Gran Dia, tribut a Joan Manel Serrat. Dijous, 10 de setembre, a les 5 de la tarda, sardanes a la plaça Fòrum Palatiolo amb la cobla de l'Orquestra Salvatana. I a les 7, concert i ball amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Popi. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
3: 24 hores de bona música.

0: L'atur puja lleugerament a Palafolls aquest agost i se situen les 381 persones. Palafolls ha tancat el mes d'agost d'aquest 2026 amb un total de 381 persones sense feina. Aquesta xifra representa un increment de 4 persones respecte al mes de juliol, quan es van registrar 377 aturats. Aquest petit repunt manté la tendència de l'últim mes, perquè el juliol l'atur ja havia pujat en 13 persones respecte al juny. Tot i així, el comportament del mercat laboral local manté una bona perspectiva si es compara amb l'any passat. A més, convé recordar que just abans d'aquesta pujada de l'estiu, el passat juny a Palafolls havia assolit la seva millor dada de l'atur dels últims anys. L'increment de la desocupació durant aquest mes d'agost no ha estat un fet aïllat al nostre municipi, sinó que també s'ha repetit a la resta de pobles veïns. Malgrat de Mar registra un total de 781 persones sense feina a l'agost. Això suposa un augment de 14 aturats respecte als 767 comptabilitzats al juliol. En el cas de Tordera, l'atur s'enfila fins a les 922 persones, amb un increment de 22 inscrits més respecte als 900 del mes anterior. I a Santa Susana, l'agost trenca la tendència estable de 130 aturats, amb un lleugerament de 2 persones, situant-se en les 132 persones sense feina. I seguim parlant de municipis de la nostra comarca, en aquest cas de Malgrat de Mar, perquè ha caigut el segon premi de la Loteria Nacional. El número premiat amb aquest segon guardó del sorteig extraordinari ha estat el 22.443, que compta amb una dotació de 300.000 euros per número, és a dir, 30.015 euros per dècim. A Malgrat de Mar, les butlletes afortunades s'han venut al punt de venda 14.465, ubicat al carrer Passada número 54. Aquest sorteig de la Loteria Nacional, registrat oficialment amb el número 72-2026, ha estat molt repartit per la geografia estatal. A més d'aquesta localitat maresmenca, el mateix número també s'ha consignat a Girona, a Zafra, a Badajoz, a Cabos de Palo, que està a Múrcia, i a Ágreda, a Sòria.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: tal?
1: Valentina, porta-lo, crec.
2: Els èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls. 107.7.

0: Celebra la Festa Major amb unes bones postres. Com marca la tradició, per Festa Major, coques, lioneses o pastissos de la Pastisseria Sant Jordi. Entra a la nostra botiga i fes el teu encàrrec. Som al carrer Major número 30, al centre de Palafolls. I recorda que seguim elaborant els tradicionals palauets amb pasta de full i trossets de fruita per sorprendre familiars i amics. Tot l'equip de la Pastisseria Sant Jordi et desitja bona Festa Major.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Saps que si compres a les botigues Outlet Social de la Fundació El Molí d'en Puigverd, contribueixes a la integració laboral? El nostre projecte va molt més enllà. Pots comprar roba de qualitat per a home, dona i llar, amb gran varietat de marques i a bon preu. I així, ajudar-nos a seguir avançant. Visita'ns a les nostres botigues de Blanes i Palafolls i rebràs una atenció personalitzada escoltant les teves necessitats i buscant exactament el que necessites. La Fundació El Molí d'en Puigverd us desitja molt bona festa major.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dilluns 7 de setembre, Festa Pessigolles a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Popi. Dimarts 8 de setembre, vent d'hora, matinades. I a les 8 del matí, xocolatada popular a la plaça del Fòrum Palatiolo. A les 10, al laboratori del joc, al costat de l'església de Santa Maria, jocs infantils pensats per passar una bona estona en família. I a 11:45, l'ofici solemne a l'església de Santa Maria amb l'actuació de la coral Palatiolo. També hi haurà ball d'imatgeria popular i tracta de festa major i tot seguit sardanes amb la cobla Palafolls. A les 5 de la tarda, xeringada de les Verges Trobades amb la colla gegantera i Diables Folls. I després, pujada al castell amb sortida des de la plaça Fòrum Palatiolo. A les 7 de la tarda, concert de festa major a la plaça de Popi amb Hoy Puede Ser Un Gran Dia, tribut a Joan Manel Serrat. Dijous, 10 de setembre, a les 5 de la tarda, sardanes a la plaça Fòrum Palatiolo amb la cobla de l'Orquestra Salvatana. I a les 7, concert i ball amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Popi. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
3: 107.7 FM.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: La plaça de Popi acollirà demà un concert tribut a Joan Manel Serrat. Tot i que els actes centrals de la Festa Major ja han passat, el programa d'actes encara inclou diverses activitats que es duran a terme els pròxims dies. Entre elles destaca una nova cita musical demà a la tarda. Concretament, a partir de les 7, la plaça de Popi es convertirà en l'escenari de Hoy puede ser un gran día, un espectacle de tribut a la figura i l'obra de Joan Manel Serrat, de la mà de l'intèrpret Sergi Nebot. El projecte musical va néixer fa uns 4 anys, coincidint amb l'anunci de retirada dels escenaris del cantautor. Nebot, un gran seguidor del repertori de Serrat, va decidir llavors fer un canvi radical a la seva vida. Va deixar completament la seva professió per dedicar-se en exclusiva a la cançó. Tal com ha explicat Nebot a Ràdio Palafolls, aquest canvi de rumb ha estat tot un privilegi. Aquesta passió del de l'escenari s'ha convertit, segons l'artista, en la clau principal perquè el públic connecti de seguida amb aquesta proposta.
1: I ara fa 2 anys he deixat absolutament tota la feina que feia i em dedico solament a cantar. I és un regal que m'ha fet Joan Manel Serrat gràcies a aquesta idea de posar en marxa el tribut a la meva edat, que és una cosa que em fa molt feliç i no pots imaginar com ho disfruto. I jo crec que això és el secret per a que també la gent s'ho passi molt bé. La seva poesia no solament és meravellosa, sinó que la seva composició musical és espectacular. Moltes vegades se'n parla molt de la qualitat dels poemes. De fet, Serrat ha escrit el millor sonet, qualificat així pels entesos com el millor sonet de la segona meitat del segle XX, que és Soneto a mamà.
0: Durant l'actuació, que s'allargarà durant aproximadament una hora i mitja, sonaran un recull d'unes 18 o 19 cançons seleccionades acuradament d'un catàleg de més de 300 composicions. Sergi Nebot ha garantit que mai falten grans clàssics de l'artista, com Mediterráneo, Hoy puede ser un gran día, De cartón piedra o Para. Més enllà de la qualitat poètica i musical de Serrat, que l'intèrpret ha definit com extraordinària, el gran valor d'aquest concert ha estat la capacitat de connectar amb la biografia dels oients. Segons ha dit el mateix Sergi Nebot, la reacció del públic sol ser molt intensa.
1: Mira, en tots els concerts acaba plorant molta gent, però d'emoció. Jo crec que això és una de les coses més màgiques que pot passar en un concert, que la gent plori d'emoció escoltant una cançó que li porta records de la seva història personal, de la seva vida, que els emocioni. Emocionar-se és una de les coses que avui en dia resulta més complexes davant de tanta bombardeig informatiu i amb les xarxes socials.
0: El concert començarà demà a les 7 de la tarda a la plaça de Popi i és gratuït per tothom.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 24 hores amb tu. Simplement la millor música. No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
1: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat, els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
2: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major.
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
0: Escoltes Ràdio Palafolls. 107.7 FM.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: La coordinació policial i la denúncia ciutadana van neutralitzar un grup de joves per agressions homòfobes a l'Alterfesta de Palafolls. Durant la nit de dijous a divendres de la Festa Major es van registrar agressions verbals i insults de caràcter homòfob contra un grup de joves del municipi per part d'uns nois de fora. Gràcies a la ràpida reacció de les víctimes en comunicar els fets, l'Ajuntament va activar immediatament un dispositiu de seguretat, conjunt entre Mossos d'Esquadra, Policia Local, Seguretat de Can Batlle i personal municipal. Aquest operatiu va permetre interceptar i retenir el grup d'agressors divendres a la nit, quan intentaven tornar a accedir a les barraques de Palafolls. Bona tarda, avui és dilluns 7 de setembre. Comencem l'informatiu.

I com és habitual, repassem en titulars quines són les notícies destacades de la jornada d'avui. La música de Ricky Fargas i la calor intensa acomiaden els sopars a la fresca. La plaça de les Valls d'Acs va cloure aquest diumenge les seves nits amb la incorporació de música indirecta de la mà del guitarrista Ricky Fargas i la seva banda. L'edició d'enguany està marcada per un ambient molt calorós que ha fet especialment durar la feina voluntària a les brases i planxes de les entitats locals. Entre altres, la comissió de germanaments va tenir un balanç molt satisfactori amb els seus clàssics Pinxos i Botifarres, mentre que el gran èxit sorpresa va ser el debut de l'associació Els Folls del Castell. L'entitat va exaurir totes les seves hamburgueses i nachos amb pico de gallo en només una hora i mitja la primera nit. I Palafolls ha premiat el talent local en una emotiva festa, en una emotiva cinquena festa de l'esport. La gala ha destacat no només pel caràcter emotiu, sinó també pel ritme i humor, gràcies a la dinamització liderada per la mestra de cerimònies Brigitte Lamour i pels membres del programa Minut a Minut de Ràdio Palafolls. Al llarg d'aquest informatiu direm quins han estat tots els premiats d'aquest any.

I també avui parlarem de l'atur que ha pujat lleugerament a Palafolls aquest agost i ja repeteix la mateixa tendència a la resta de municipis veïns. El nostre poble ha tancat l'últim mes de l'estiu amb un total de 381 persones desocupades, representant un repunt de 4 persones respecte al juliol. Aquesta pujada de la desocupació és la segona consecutiva a la localitat, tot i que les xifres es mantenen millors que l'agost del 2025. Aquest mateix comportament s'ha viscut a altres pobles de la comarca, malgrat de mar. També han pujat els aturats en 14 més. A Tordera ha tingut un increment de 22 inscrits en les llistes d'ocupació i a Santa Susana s'ha trencat l'estabilitat de 130 persones a l'atur, sumant 2 noves persones desocupades.

0: I avui seguirem parlant d'altres actes de festa major perquè la plaça de Popi acull demà a la tarda un concert tribut a Joan Manuel Serrat. El programa d'actes de la festa major allarga la seva activitat aquest dimarts a les 7 amb l'espectacle Hoy puede ser un gran día. Aquest projecte musical va néixer fa 2 anys a partir de l'anunci de retirada de Serrat. El concert oferirà al públic un recull d'unes 18 o 19 cançons triades minuciosament del gran repertori de l'artista, incloent clàssics imprescindibles com Mediterráneo, De cartón piedra o para. I també donarem l'enhorabona a un dels habitants de Malgrat de Mar perquè el segon premi de la Loteria Nacional ha caigut al municipi veí i ha repartit 30.000 euros per dècim. El número afortunat de l'últim sorteig extraordinari de caràcter estatal ha estat el 22.443, premiat amb un total de 300.000 euros per sèrie. A Malgrat de Mar, les butlletes guanyadores s'han venut a l'administració de Loteria 14.465, situada al carrer Passada número 54. I pel que fa al temps, durant aquesta tarda es mantindrà estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 2, de component variable entre el sud-est al sud-oest. El mar estarà mar arrissada a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes baixaran i aniran dels 29 als 32 graus. A Palafolls tindrem un dia assolellat, amb temperatures màximes que baixen fins als 31 graus i mínimes que disminueixen, en aquest cas, fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem parlant d'algunes notícies relacionades amb la festa major de Palafolls. Entre altres, la coordinació policial i la denúncia ciutadana han neutralitzat un grup de joves per agressions homòfobes a l'Alterfesta. L'Alterfesta de la festa major ha viscut moments de tensió aquests dies a causa de diversos incidents registrats durant les nits de barraques. Concretament, durant la nit de dijous a divendres es van produir agressions verbals i insults de caràcter homòfob contra un grup de joves de Palafolls per part d'un grup de joves d'altres municipis. Gràcies al fet que les víctimes van comunicar ràpidament la situació a l'organització, l'Ajuntament va poder activar immediatament un reforç del dispositiu de seguretat de manera conjunta entre Mossos d'Esquadra, Policia Local, Seguretat de Can Batlle i els mateixos treballadors municipals. Aquesta ràpida coordinació, segons ha detallat la regidora de Governació i a la vegada de Cultura, Susana Pla, va permetre neutralitzar el grup de joves agressors quan divendres a la nit van intentar tornar a accedir a la zona de l'Alterfesta.
1: No, dijous, la nit de dijous a divendres va ser una mica complicada, doncs, perquè van venir grups de joves de fora de Palafolls, doncs, que tenien un objectiu que era atacar la nostra festa o bueno, un objectiu diferent al venir a gaudir de la festa. Ahir, gràcies a que la gent que va patir aquestes agressions, doncs, ens ho va comunicar, vam reforçar tot el dispositiu de seguretat, ens vam treballar conjuntament amb Mossos d'Esquadra, amb la seguretat, amb els de local, amb la gent, amb els de local de Can Batlle, nosaltres, la gent de comunicació, tothom, vam treballar tots conjuntament i vàrem poder, doncs, neutralitzar aquests joves que ahir varen tornar a venir i que el que volien era igualir aquesta festa, que, doncs, que està anant bé i ha anat molt bé.
0: Davant d'aquestes actituds ha volgut fer una crida a la implicació de tota la ciutadania. La regidora ha advertit amb fermesa que aquest tipus de conductes homòfobes l'únic que fan és tirar enrere com a societat i també com a persones.
1: I el que s'ha intentat, doncs, és cuidar-los, que se sentissin protegits i condemnar, no?, i actuar contra aquestes persones que, bueno, que l'únic objectiu que tenen és esgarrar el que els altres treballem durant molt de temps. Jo crec que les persones que es senten agredides ho han de dir i que crec que com a administració el que ens toca és fer moltes polítiques de prevenció i sobretot, doncs, això, no? Doncs que la gent respecti, que respecti a la gent, doncs, de la manera que és i que el que no pot ser és que això, aquestes actituds que l'únic que fan és, crec que és tirar enrere com a societat i com a persones.
0: Aquesta intervenció policial i el civisme dels assistents van capgirar completament l'ambient de l'esdeveniment, permetent que l'última nit de barraques es desenvolupés amb normalitat i èxit. Susana Pla agraï profundament la feina de tot el personal implicat en aquest dispositiu. I del que parlem ara és dels sopars a la fresca, perquè la música de Ricky Fargas i la calor intensa van acomiadar aquesta activitat. Aquest diumenge els tradicionals sopars a la fresca de la Festa Major han tancat les seves portes amb una última vetllada a la plaça de les Valls d'Ax. La gran novetat d'aquest tancament ha estat la incorporació de música en directe per acompanyar els sopars a partir de les 8 de la nit amb l'actuació del guitarrista i cantant Ricky Fargas i la seva banda. Fargas ja havia actuat en solitari el mes de juny a la zona del Village del Fem Palafolls i en aquesta ocasió ha tornat en format grupal. La calor de l'estiu ha estat el comentari més generalitzat d'aquests dies. Diversos assistents i voluntaris han recordat que, a diferència d'altres edicions on calia portar una jaqueta per passar la nit a la fresca, aquest any les temperatures han estat molt elevades de manera ininterrompuda des del dia del pregó. Això ha fet que la feina a les brases i a les planxes de les diferents entitats hagi estat especialment dura i de molt mèrit pels voluntaris. En el cas de la caseta de la Comissió de Germanaments de Palafolls, aquest ha tornat a ser un dels punts forts de la nit gràcies a la clàssica oferta de botifarres i pinxos. El seu president, David Delgado, ha fet un balanç molt positiu del funcionament d'aquests dies. A la vegada també ha explicat que la preparació requereix un gran esforç altruista perquè els voluntaris es posen a cuinar a la planxa pràcticament des del migdia. Una altra de les grans sorpreses i èxits d'aquesta edició ha estat l'estrena de l'associació Els Folls del Castell, que debutaven enguany amb caseta pròpia als sopars a la fresca. L'entitat, nascuda fa 2 anys vinculada al carnaval, ha captivat els assistents oferint una proposta inèdita. Han preparat diferents varietats d'hamburgueses i també nachos amb pico de gallo. L'acollida va desbordar completament les seves expectatives i és que la primera nit van exaurir existències en només 1 hora i mitja. La segona nit van haver de doblar les previsions davant una demanda que va consolidar la seva caseta com un dels punts estrella d'aquest any. I el que també s'ha celebrat aquests dies de Festa Major és la Festa de l'Esport. En aquest cas, Palafolls ha premiat el talent local en una emotiva i divertida 5ª Festa de l'Esport. El teixit associatiu de Palafolls s'ha vestit de gala per celebrar la 5ª edició d'aquesta festa, un esdeveniment dedicat a reconèixer l'esforç, la constància i els èxits dels atletes, equips i col·laboradors del nostre municipi durant l'última temporada. La gala ha destacat no només pel caràcter emotiu, sinó també pel ritme i humor, gràcies a la brillant dinamització liderada per la mestra de cerimònies Brigitta Lamour, també pels membres del programa Minut a Minut de Ràdio Palafolls. Pel que fa als guardons individuals de base i promoció, s'ha distingit Astrid Garcia com a millor esportista femenina sub-8, Arnau Perales en categoria masculina sub-14, Paula Jordà com a millor esportista femenina infantil i Nico Calvo com a millor esportista masculí júnior. En l'apartat col·lectiu, els reconeixements dels millors equips de la temporada han estat per la David B, del futbol Sala Sant Lluís, el júnior taekwondo Avellaneda i també el cadet masculí del Club Deportivo Palafolls. En categoria sènior i veterans, el premi al millor esportista masculí sènior ha recaigut en Àlex Sacristán, mentre que les seccions màster s'ha guardonat Eduardo David en la categoria de màster 50, Albert Jiménez en màster 60 i s'ha lliurat un reconeixement compartit en la franja de màster més 60 a Pedro Álvarez i a Manel García. Així mateix s'ha posat en valor també la implicació del club en la temporada, premiant Alba Vilanova com a millor membre de secció femenina i Wenceslau Serrat en la secció masculina. Finalment, moments també hi ha d'altres esportistes de Palafolls que també han rebut aquests premis. Els moments més solemnes van arribar amb el lliurament de premis especials al mèrit esportiu, que en categoria masculina es van concedir a Raül Porres i en la femenina a Maria Elena Moya. Tot seguit també es va retre un merescut homenatge de reconeixement a la figura dels Vidells del Pavelló, a qui es va lliurar un diploma commemoratiu per agrair i posar en valor la seva tasca en el dia a dia en aquest recinte. I abans de passar a altres qüestions també relacionades amb Festa Major, parlem de l'atur, que ha pujat lleugerament a Palafolls aquest agost i que se situa actualment en les 381 persones. Palafolls ha tancat l'agost amb un total de 381 persones sense feina. Aquesta xifra representa un increment de 4 persones respecte al mes de juliol, quan es van registrar 377 aturats. Aquest petit repunt manté la tendència de l'últim mes, perquè al juliol l'atur ja havia pujat en 13 persones respecte al juny. Tot i així, el comportament de el mercat laboral manté una bona perspectiva si es compara amb l'any passat, quan l'agost de 2025 hi havia xifres superiors, amb 385 aturats. L'increment de la desocupació durant aquest mes passat no ha estat un fet aïllat, sinó que també s'ha repetit a la resta de municipis veïns. Malgrat de Mar ha registrat un total de 781 persones sense feina. Això suposa un augment de 14 aturats respecte als comptabilitzats al juliol. En el cas de Tordera, l'atur s'enfila fins les 922 persones, amb un increment de 22 més respecte a les 900 del mes anterior. I a Santa Susana, l'agost ha trencat la tendència estable de 130 aturats, amb un lleuger augment de 2 persones, situant-se en les 132 persones sense feina. I ara sí, seguim amb altres actes de Festa Major, perquè la plaça de Popi acull demà un concert tribut a Joan Manuel Serrat. Tot i que els actes centrals de la Festa Major ja han passat, el programa d'actes encara inclou diverses activitats que es duran a terme els pròxims dies. Entre elles, destaca una nova cita musical demà a la tarda. Concretament, a partir de les 7, la plaça de Popi es convertirà en l'escenari d'Hoy puede ser un gran día, un espectacle de tribut a la figura i obra de Joan Manuel Serrat, de la mà de l'intèrpret Sergi Nebot. El projecte va néixer fa un parell d'anys, coincidint amb l'anunci de retirada dels escenaris del cantautor. Nebot, un gran seguidor del repertori de Serrat, va decidir llavors fer un canvi radical a la seva vida i dedicar-se en exclusiva a la cançó amateur i professional. Tal com ha explicat Nebot a Ràdio Palafolls, aquest canvi de rumb ha estat un privilegi. Aquesta passió del de l'escenari s'ha convertit, segons l'artista, en la clau principal perquè el públic connecti de seguida amb la proposta.
2: I ara fa 2 anys he deixat absolutament tota la feina que feia i em dedico solament a cantar. I és un regal que m'ha fet Joan Manuel Serrat, gràcies a aquesta idea de posar en marxa el tribut, a la meva edat, que és una cosa que em fa molt feliç i no pots imaginar com ho disfruto. I jo crec que això és el secret per a que també la gent s'ho passi molt bé. La seva poesia no solament és meravellosa, sinó que la seva composició musical és espectacular. Moltes vegades se'n parla molt de la qualitat dels poemes. De fet, Serrat ha escrit el millor sonet qualificat així pels entesos com el millor sonet de la segona meitat del segle XX, que és Soneto a mamà.
0: Durant l'actuació, que s'allargarà durant aproximadament una hora i mitja, sonaran un recull d'unes 18 o 19 cançons seleccionades acuradament, d'un catàleg de més de 300 composicions. Sergi Nebot ha garantit que mai falten grans clàssics de l'artista, com Mediterráneo, Hoy puede ser un gran día, De cartón piedra o Para. Més enllà de la qualitat poètica i musical de Serrat, que l'intèrpret defineix com a extraordinària, el gran valor del concert ha estat la seva capacitat de connectar amb la biografia dels oients. Segons relata el mateix Sergi Nebot, la reacció del públic sol ser molt intensa.
2: Mira, en tots els concerts acaba plorant molta gent, però d'emoció. Jo crec que això és una de les coses més màgiques que pot passar en un concert, que la gent plori d'emoció escoltant una cançó que li porta records de la seva història personal, de la seva vida, que els emocioni. Emocionar-se és una de les coses que avui en dia resulta més complexes davant de tanta bombardeig informatiu i amb les xarxes socials.
0: El concert començarà demà a les 7 de la tarda a la plaça del Popi i és gratuït per tothom. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, on el segon premi de la Loteria Nacional ha caigut. El número premiat amb aquest segon guardó del sorteig extraordinari ha estat el 22.443, que compta amb una dotació de 300.000 euros per número, és a dir, 30.015 euros per dècim. A Malgrat de Mar, les butlletes afortunades s'han venut al punt de venda número 14.465, ubicat al carrer Passada número 54. Aquest sorteig de la Loteria Nacional, registrat oficialment amb el número 72-2026, ha estat molt repartit. A més de la localitat maresmenca, el mateix número també s'ha consignat a Girona, a Zafra, a Badajoz, a Cabos de Palo, a Múrcia i a Ágreda, a Sòria.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, la regidoria d'esports desvinculava la pèrdua d'equips del CD Palafolls amb el canvi de gespa. El Club Deportivo Palafolls va fer pública la pèrdua de 3 equips d'aquesta nova temporada i ho va relacionar amb el retard en el canvi de la gespa del camp municipal de futbol. En aquest sentit, la regidora d'esports, Marta Labart, va sortir al pas i va desvincular aquestes dues qüestions. Segons va dir, li semblava agosarat relacionar la desaparició de 3 equips amb l'endarreriment d'aquestes obres. Va confessar, però, que aquestes obres sí que podien haver afectat el club amb l'inici dels entrenaments. En aquest sentit, va lamentar la situació i va explicar que per ella havia sigut un cop dur que no sortís endavant la licitació d'aquests treballs de millora. El 2021, les classes de gimnàs per la gent gran començaven amb totes les places cobertes. L'inici d'aquella setmana no només havia suposat a Palafolls l'arrencada del curs escolar, sinó que també l'arrencada de les classes de gimnàs adreçades a persones de la tercera edat del nostre poble. Es tractava de sessions gratuïtes d'activitat física especialment dissenyades per persones grans, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida a través d'exercicis adaptats a les seves necessitats. En aquell moment, les sessions es dividien, i ara mateix també, en tres grups, un al barri Sant Lluís i dos al centre de Palafolls. Per totes elles, en aquell moment ja s'havien esgotat totes les places. Tot i això, des de l'àrea de serveis socials, es van animar els interessats a inscriure's a la llista d'espera. I finalment, el 2016, és a dir, ja fa 10 anys, van trobar un veí de Malgrat mort a l'interior del seu cotxe a Sant Genís. En aquell moment, la informació relacionada amb aquest fet seguia sent molt escassa, però tot apuntava a la possibilitat que es tractés d'un suïcidi. La policia local va trobar aquell dimarts a la tarda un veí de Malgrat de Mar mort a l'interior del seu cotxe als voltants de Sant Genís. Cossos policials seguien investigant les circumstàncies que envoltaven el cas per confirmar la hipòtesi del suïcidi.

És moment ara, com sempre, de connectar amb en Quim Serra, qui és el nostre meteoròleg de confiança i qui té tots els detalls de la previsió meteorològica d'avui. Hola, Quim.

0: Una miqueta les temperatures diurnes, però dimecres canvi de temps, precipitacions i, el més important, unes temperatures que baixaran de forma clara.
1: Moltíssimes gràcies, Quim.

I per finalitzar l'informatiu d'avui, el que fem és repassar en titulars quines han estat les notícies més destacades del dia. La coordinació policial i la denúncia ciutadana han permès neutralitzar un grup de joves per agressions homòfobes a l'Alterfesta. Durant la nit de dijous a divendres, la festa major, es van registrar agressions verbals i insults de caràcter homòfob contra un grup de joves del municipi per part d'uns nois de fora. Gràcies a la ràpida reacció de les víctimes en comunicar els fets, l'Ajuntament va activar immediatament un dispositiu de seguretat conjunt entre Mossos, policia local, seguretat a Can Batllà i personal municipal. Aquest operatiu va permetre interceptar i retenir el grup d'agressors divendres a la nit quan intentaven tornar a accedir a les barraques. I la música de Ricky Fargas i la calor intensa han acomiadat els sopes a la fresca de la Festa Major. La plaça de les Valls d'Ax va cloure ahir les seves nits gastronòmiques amb la incorporació de música en directe de la mà del guitarrista Ricky Fargas i la seva banda. L'edició d'enguany està marcada per un ambient molt calorós que ha fet especialment dura la feina voluntària, les brases i planxes de les entitats locals que han participat. Avui també hem parlat de l'atur que ha pujat lleugerament a Palafolls aquest agost i repeteix la mateixa tendència a la resta de municipis veïns. El nostre poble ha tancat l'últim mes de l'estiu amb un total de 381 persones desocupades, representant un repunt de 4 persones respecte al juliol. Aquesta pujada de la desocupació és la segona consecutiva al nostre municipi, tot i que les xifres es mantenen millors que les de l'agost del 2025. I hem seguit parlant d'altres actes de Festa Major perquè la plaça de Popi acull demà a la tarda un concert tribut a Joan Manuel Serrat. El programa d'actes de la Festa Major allarga la seva activitat també aquest dimarts a les 7 amb l'espectacle Hoy Puede Ser Un Gran Día. El projecte musical va néixer fa un parell d'anys, moment en què Serrat va anunciar la seva retirada. El concert oferirà al públic un recull d'unes 18 o 19 cançons triades del gran repertori de l'artista, incloent clàssics imprescindibles com Mediterráneo, De Cartón Piedra o Para.

0: finalment, el segon premi de la Loteria Nacional ha caigut a Malgrat de Mar. El número afortunat de l'últim sorteig extraordinari de caràcter estatal ha estat el 22.443, premiat amb un total de 300.000 euros per sèrie. A Malgrat, les butlletes guanyadores s'han vengut a l'administració de loteria del carrer Passada número 54. També han caigut aquests dècims a Girona, a Zafra, a Badajoz, a Cabo de Palos, a Múrcia i a Ágreda, a Sòria. Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 7 de setembre del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Totes aquestes notícies les teniu ja disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dilluns, 7 de setembre, Festa Pessigolles a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Popi. Dimarts,

0: 8 de setembre. Vent d'hora, matinades. I a les 8 del matí, xocolatada popular a la plaça del Fòrum Palatiolo. A les 10, al laboratori del joc, al costat de l'església de Santa Maria, jocs infantils pensats per passar una bona estona en família. I a 11:15, l'ofici solemne a l'església de Santa Maria amb l'actuació de la coral Palatiolo. També hi haurà ball d'imatgeria popular i tracta de festa major i tot seguit sardanes amb la cobla Palafolls. A les 5 de la tarda, xeringada de les Verges Trobades amb la colla gegantera i Diables Folls. I després, pujada al castell amb sortida des de la plaça Fòrum Palatiolo. A les 7 de la tarda, concert de festa major a la plaça de Popi amb Hoy puede ser un gran día, tribut a Joan Manel Serrat. Dijous, 10 de setembre, a les 5 de la tarda, sardanes a la plaça Fòrum Palatiolo amb la cobla de l'orquestra Salvatana. I a les 7, concert i ball amb l'orquestra Salvatana a la plaça de Popi. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Ràdio Palafolls, tots els èxits, un rere l'altre.

0: La coordinació policial i la denúncia ciutadana neutralitzen un grup de joves per agressions homòfobes a l'Alterfesta. L'Alterfesta de Festa Major ha viscut moments de tensió aquests dies a causa de diversos incidents registrats durant les nits de barraques. Concretament, durant la nit de dijous a divendres es van produir agressions verbals i insults de caràcter homòfob contra un grup de joves de Palafolls per part d'uns grups de joves de fora del poble. Gràcies al fet que les víctimes van comunicar ràpidament la situació a l'organització, es va poder activar immediatament un reforç del dispositiu de seguretat de manera conjunta entre Mossos d'Esquadra, la policia local, la seguretat de Can Batllà i els mateixos treballadors municipals. Aquesta ràpida coordinació, segons detalla la regidora de Governació, Susana Pla, va permetre neutralitzar el grup de joves agressors quan divendres a la nit van intentar tornar a accedir a la zona de l'Alterfesta.
1: No, dijous, la nit de dijous a divendres va ser una mica complicada, doncs, perquè van venir grups de joves de fora de Palafolls, doncs, que tenien un objectiu que era no, atacar la nostra festa o bueno, un objectiu diferent al venir a gaudir de la festa. Ahir, gràcies a que la gent que va patir aquestes agressions doncs ens ho va comunicar, vam reforçar tot el dispositiu de seguretat, ens vam treballar conjuntament amb Mossos d'Esquadra, amb la seguretat, amb els de local, amb la gent, amb els de local de Can Batlle, nosaltres, la gent de comunicació, tothom, vam treballar tots conjuntament i vàrem poder doncs, neutralitzar aquests joves que ahir varen tornar a venir i que el que volien era igualir aquesta festa que, doncs, que està anant bé i ha anat molt bé.
0: Davant d'aquestes actituds discriminatòries ha volgut fer una crida a la implicació de la ciutadania. La regidora ha advertit amb fermesa que aquest tipus de conductes homòfobes l'únic que fan és tirar enrere com a societat i com a persones.
1: I el que s'ha intentat doncs, és cuidar-los, que se sentissin protegits i condemnar, no?, i actuar contra aquestes persones que, bueno, que l'únic objectiu que tenen és esgarrar el que els altres treballem durant molt de temps. Jo crec que les persones que es senten agredides ho han de dir i que crec que com a administració el que ens toca és fer moltes polítiques de prevenció i sobretot doncs, això, no? Doncs que la gent respecti, que respecti a la gent doncs, de la manera que és i que el que no pot ser és que això, aquestes actituds que l'únic que fan és crec que és tirar enrere com a societat i com a persones.
0: Aquesta intervenció policial i el civisme dels assistents van capgirar l'ambient de l'esdeveniment, permetent que l'última nit de barraques es desenvolupés amb total normalitat i èxit. Susana Pla ha agraït profundament la feina de tot el personal implicat en aquest dispositiu.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Colls. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: La coordinació policial i la denúncia ciutadana van neutralitzar un grup de joves per agressions homòfobes a l'Alterfesta de Palafolls. Durant la nit de dijous a divendres de la Festa Major es van registrar agressions verbals i insults de caràcter homòfob contra un grup de joves del municipi per part d'uns nois de fora. Gràcies a la ràpida reacció de les víctimes en comunicar els fets, l'Ajuntament va activar immediatament un dispositiu de seguretat, conjunt entre Mossos d'Esquadra, Policia Local, Seguretat de Can Batlle i personal municipal. Aquest operatiu va permetre interceptar i retenir el grup d'agressors divendres a la nit, quan intentaven tornar a accedir a les barraques de Palafolls. Bona tarda, avui és dilluns 7 de setembre. Comencem l'informatiu.

I com és habitual, repassem en titulars quines són les notícies destacades de la jornada d'avui. La música de Ricky Fargas i la calor intensa acomiaden els sopars a la fresca. La plaça de les Valls d'Ax va cloure aquest diumenge a les seves nits amb la incorporació de música indirecta de la mà del guitarrista Ricky Fargas i la seva banda. L'edició d'enguany està marcada per un ambient molt calorós que ha fet especialment dura la feina voluntària a les brases i planxes de les entitats locals. Entre altres, la comissió de germanaments va tenir un balanç molt satisfactori amb els seus clàssics Pinxos i Botifarres, mentre que el gran èxit sorpresa va ser el debut de l'associació Els Folls del Castell. L'entitat va exaurir totes les seves hamburgueses i nachos amb pico de gallo en només una hora i mitja la primera nit. I Palafolls ha premiat el talent local en una emotiva festa, en una emotiva cinquena festa de l'esport. La gala ha destacat no només pel caràcter emotiu, sinó també pel ritme i humor, gràcies a la dinamització liderada per la mestra de cerimònies Brigitta Lamour i pels membres del programa Minut a Minut de Ràdio Palafolls. Al llarg d'aquest informatiu direm quins han estat tots els premiats d'aquest any.

I també avui parlarem de l'atur que ha pujat lleugerament a Palafolls aquest agost i ja repeteix la mateixa tendència a la resta de municipis veïns. El nostre poble ha tancat l'últim mes de l'estiu amb un total de 381 persones desocupades, representant un repunt de 4 persones respecte al juliol. Aquesta pujada de la desocupació és la segona consecutiva a la localitat, tot i que les xifres es mantenen millors que l'agost del 2025. Aquest mateix comportament s'ha viscut a altres pobles de la comarca, malgrat de mar. També han pujat els aturats en 14 més. A Tordera ha tingut un increment de 22 inscrits en les llistes d'ocupació i a Santa Susana s'ha trencat l'estabilitat de 130 persones a l'atur, sumant 2 noves persones desocupades.

0: I avui seguirem parlant d'altres actes de festa major, perquè la plaça de Pop hi acull demà a la tarda un concert tribut a Joan Manuel Serrat. El programa d'actes de la festa major allarga la seva activitat aquest dimarts a les 7 amb l'espectacle Hoy Puede Ser Un Gran Día. Aquest projecte musical va néixer fa 2 anys a partir de l'anunci de retirada de Serrat. El concert oferirà al públic un recull d'unes 18 o 19 cançons triades minuciosament del gran repertori de l'artista, incloent clàssics imprescindibles com Mediterráneo, De Cartón Piedra o Para. I també donarem l'enhorabona a un dels habitants de Malgrat de Mar, perquè el segon premi de la Loteria Nacional ha caigut al municipi veí i ha repartit 30.000 euros per dècim. El número afortunat de l'últim sorteig extraordinari de caràcter estatal ha estat el 22.443, premiat amb un total de 300.000 euros per sèrie. A Malgrat de Mar, les butlletes guanyadores s'han venut a l'administració de loteria 14.465, situada al carrer Passada número 54. I pel que fa al temps, durant aquesta tarda es mantindrà estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 2, de component variable entre el sud-est al sud-oest. El mar estarà mar arrissada a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes baixaran i aniran dels 29 als 32 graus. A Palafolls tindrem un dia assolellat, amb temperatures màximes que baixen fins als 31 graus i mínimes que disminueixen, en aquest cas, fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem parlant d'algunes notícies relacionades amb la festa major de Palafolls. Entre altres, la coordinació policial i la denúncia ciutadana han neutralitzat un grup de joves per agressions homòfobes a l'Alterfesta. L'Alterfesta de la festa major ha viscut moments de tensió aquests dies a causa de diversos incidents registrats durant les nits de barraques. Concretament, durant la nit de dijous a divendres es van produir agressions verbals i insults de caràcter homòfob contra un grup de joves de Palafolls per part d'un grup de joves d'altres municipis. Gràcies al fet que les víctimes van comunicar ràpidament la situació a l'organització, l'Ajuntament va poder activar immediatament un reforç del dispositiu de seguretat de manera conjunta entre Mossos d'Esquadra, Policia Local, Seguretat de Can Batlle i els mateixos treballadors municipals. Aquesta ràpida coordinació, segons ha detallat la regidora de Governació i a la vegada de Cultura, Susana Pla, va permetre neutralitzar el grup de joves agressors quan divendres a la nit van intentar tornar a accedir a la zona de l'Alterfesta.
1: No, dijous, la nit de dijous a divendres va ser una mica complicada, doncs, perquè van venir grups de joves de fora de Palafolls, doncs, que tenien un objectiu que era no, atacar la nostra festa o bueno, un objectiu diferent al venir a gaudir de la festa. Ahir, gràcies a que la gent que va patir aquestes agressions, doncs, ens ho va comunicar, vam reforçar tot el dispositiu de seguretat, ens vam treballar conjuntament amb Mossos d'Esquadra, amb la seguretat, amb els de local, amb la gent, amb els de local de Can Batlle, nosaltres, la gent de comunicació i tothom, vam treballar tots conjuntament i vàrem poder, doncs, neutralitzar aquests joves que ahir varen tornar a venir i que el que volien era igualir aquesta festa, que, doncs, que està anant bé i ha anat molt bé.
0: Davant d'aquestes actituds ha volgut fer una crida a la implicació de tota la ciutadania. La regidora ha advertit amb fermesa que aquest tipus de conductes homòfobes l'únic que fan és tirar enrere com a societat i també com a persones.
1: I el que s'ha intentat, doncs, és cuidar-los, que se sentissin protegits i condemnar, no?, i actuar contra aquestes persones que, bueno, que l'únic objectiu que tenen és esgarrar el que els altres treballem durant molt de temps. Jo crec que les persones que es senten agredides ho han de dir i que crec que com a administració el que ens toca és fer moltes polítiques de prevenció i sobretot, doncs, això, no? Doncs que la gent respecti, que respecti a la gent, doncs, de la manera que és i que el que no pot ser és que això, aquestes actituds, que l'únic que fan és, crec que és tirar enrere com a societat i com a persones.
0: Aquesta intervenció policial i el civisme dels assistents van capgirar completament l'ambient de l'esdeveniment, permetent que l'última nit de barraques es desenvolupés amb normalitat i èxit. Susana Pla agraï profundament la feina de tot el personal implicat en aquest dispositiu. I del que parlem ara és dels sopars a la fresca, perquè la música de Ricky Fargas i la calor intensa van acomiadar aquesta activitat. Aquest diumenge els tradicionals sopars a la fresca de la Festa Major han tancat les seves portes amb una última vetllada a la plaça de les Valls d'Ax. La gran novetat d'aquest tancament ha estat la incorporació de música en directe per acompanyar els sopars, a partir de les 8 de la nit, amb l'actuació del guitarrista i cantant Ricky Fargas i la seva banda. Fargas ja havia actuat en solitari el mes de juny a la zona del Village del Fem Palafolls, i en aquesta ocasió ha tornat en format grupal. La calor de l'estiu ha estat el comentari més generalitzat d'aquests dies. Diversos assistents i voluntaris han recordat que, a diferència d'altres edicions on calia portar una jaqueta per passar la nit a la fresca, aquest any les temperatures han estat molt elevades de manera ininterrompuda des del dia del pregó. Això ha fet que la feina a les brases i a les planxes de les diferents entitats hagi estat especialment dura i de molt mèrit pels voluntaris. En el cas de la caseta de la Comissió d'Agermanaments de Palafolls, aquest ha tornat a ser un dels punts forts de la nit gràcies a la clàssica oferta de botifarres i pinxos. El seu president, David Delgado, ha fet un balanç molt positiu del funcionament d'aquests dies. A la vegada també ha explicat que la preparació requereix un gran esforç altruista perquè els voluntaris es posen a cuinar a la planxa pràcticament des del migdia. Una altra de les grans sorpreses i èxits d'aquesta edició ha estat l'estrena de l'associació Els Folls del Castell, que debutaven enguany amb caseta pròpia als sopars a la fresca. L'entitat, nascuda fa 2 anys vinculada al carnaval, ha captivat els assistents oferint una proposta inèdita. Han preparat diferents varietats d'hamburgueses i també nachos amb pico de gallo. L'acollida va desbordar completament les seves expectatives, i és que la primera nit van exhaurir existències en només 1 hora i mitja. La segona nit van haver de doblar les previsions davant una demanda que va consolidar la seva caseta com un dels punts estrella d'aquest any. I el que també s'ha celebrat aquests dies de Festa Major és la Festa de l'Esport. En aquest cas, Palafolls ha premiat el talent local en una emotiva i divertida 5ª Festa de l'Esport. El teixit associatiu de Palafolls s'ha vestit de gala per celebrar la 5ª edició d'aquesta festa, un esdeveniment dedicat a reconèixer l'esforç, la constància i els èxits dels atletes, equips i col·laboradors del nostre municipi durant l'última temporada. La gala ha destacat no només pel caràcter emotiu, sinó també pel ritme i humor, gràcies a la brillant dinamització liderada per la mestra de cerimònies Brigitta Lamour, també pels membres del programa Minut a Minut de Ràdio Palafolls. Pel que fa als guardons individuals de base i promoció, s'ha distingit Astrid Garcia com a millor esportista femenina sub-8, Arnau Perales en categoria masculina sub-14, Paula Jordà com a millor esportista femenina infantil i Nico Calvo com a millor esportista masculí júnior. En l'apartat col·lectiu, els reconeixements als millors equips de la temporada han estat per la Lapid B, del futbol a la Sant Lluís, el júnior taekwondo Avellaneda i també el cadet masculí del Club Deportivo Palafolls. En categoria sènior i veterans, el premi al millor esportista masculí sènior ha recaigut en Àlex Sacristán, mentre que les seccions màster s'ha guardonat Eduardo David en la categoria de màster 50, Albert Jiménez en màster 60, i s'ha lliurat un reconeixement compartit en la franja de màster més 60 a Pedro Álvarez i a Manel García. Així mateix s'ha posat en valor també la implicació del club en la temporada, premiant Alba Vilanova com a millor membre de secció femenina i Wenceslau Serrat en la secció masculina. Finalment, moments també hi ha d'altres esportistes de Palafolls que també han rebut aquests premis. Els moments més solemnes van arribar amb el lliurament de premis especials al mèrit esportiu, que en categoria masculina es van concedir a Raül Porres i en la femenina a Maria Elena Moya. Tot seguit també es va retre un merescut homenatge de reconeixement a la figura dels Vidells del Pavelló, a qui es va lliurar un diploma commemoratiu per agrair i posar en valor la seva tasca en el dia a dia en aquest recinte. I abans de passar a altres qüestions també relacionades amb Festa Major, parlem de l'atur, que ha pujat lleugerament a Palafolls aquest agost i que se situa actualment en les 381 persones. Palafolls ha tancat l'agost amb un total de 381 persones sense feina. Aquesta xifra representa un increment de 4 persones respecte al mes de juliol, quan es van registrar 377 aturats. Aquest petit repunt manté la tendència de l'últim mes, perquè el juliol l'atur ja havia pujat en 13 persones respecte al juny. Tot i així, el comportament del mercat laboral manté una bona perspectiva si es compara amb l'any passat, quan l'agost de 2025 hi havia xifres superiors, amb 385 aturats. L'increment de la desocupació durant aquest mes passat no ha estat un fet aïllat, sinó que també s'ha repetit a la resta de municipis veïns. Malgrat de Mar ha registrat un total de 781 persones sense feina. Això suposa un augment de 14 aturats respecte als comptabilitzats al juliol. En el cas de Tordera, l'atur s'enfila fins les 922 persones, amb un increment de 22 més respecte a les 900 del mes anterior. I a Santa Susana, l'agost ha trencat la tendència estable de 130 aturats, amb un lleuger augment de 2 persones, situant-se en les 132 persones sense feina. I ara sí, seguim amb altres actes de festa major, perquè la plaça de Popi acull demà un concert tribut a Joan Manuel Serrat. Tot i que els actes centrals de la festa major ja han passat, el programa d'actes encara inclou diverses activitats que es duran a terme els pròxims dies. Entre elles, destaca una nova cita musical demà a la tarda, concretament a partir de les 7, la plaça de Popi es convertirà en l'escenari d'Hoy puede ser un gran día, un espectacle de tribut a la figura i obra de Joan Manuel Serrat, de la mà de l'intèrpret Sergi Nebot. El projecte va néixer fa un parell d'anys, coincidint amb l'anunci de retirada dels escenaris del cantautor. Nebot, un gran seguidor del repertori de Serrat, va decidir llavors fer un canvi radical a la seva vida i dedicar-se en exclusiva a la cançó amateur i professional. Tal com ha explicat Nebot a Ràdio Palafolls, aquest canvi de rumb ha estat un privilegi. Aquesta passió del de l'escenari s'ha convertit, segons l'artista, en la clau principal perquè el públic connecti de seguida amb la proposta.
2: I ara fa 2 anys he deixat absolutament tota la feina que feia i em dedico solament a cantar. I és un regal que m'ha fet Joan Manuel Serrat, gràcies a aquesta idea de posar en marxa el tribut, a la meva edat, que és una cosa que em fa molt feliç i no pots imaginar com ho disfruto. I jo crec que això és el secret perquè també la gent s'ho passi molt bé. La seva poesia no solament és meravellosa, sinó que la seva composició musical és espectacular. Moltes vegades se'n parla molt de la qualitat dels poemes. De fet, Serrat ha escrit el millor sonet, qualificat així pels entesos com el millor sonet de la segona meitat del segle XX, que és Soneto a mamà.
0: Durant l'actuació, que s'allargarà durant aproximadament una hora i mitja, sonaran un recull d'unes 18 o 19 cançons seleccionades acuradament, d'un catàleg de més de 300 composicions. Sergi Nebot ha garantit que mai falten grans clàssics de l'artista, com Mediterráneo, Hoy puede ser un gran día, De cartón piedra o Para. Més enllà de la qualitat poètica i musical de Serrat, que l'intèrpret defineix com a extraordinària, el gran valor del concert ha estat la seva capacitat de connectar amb la biografia dels oients. Segons relata el mateix Sergi Nebot, la reacció del públic sol ser molt intensa.
2: Mira, en tots els concerts acaba plorant molta gent, però d'emoció. Jo crec que això és una de les coses més màgiques que pot passar en un concert, que la gent plori d'emoció escoltant una cançó que li porta records de la seva història personal, de la seva vida, que els emocioni. Emocionar-se és una de les coses que avui en dia resulta més complexes davant de tanta bombardeig informatiu i amb les xarxes socials.
0: El concert començarà demà a les 7 de la tarda a la plaça del Popi i és gratuït per tothom. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, on el segon premi de la Loteria Nacional ha caigut. El número premiat amb aquest segon guardó del sorteig extraordinari ha estat el 22.443, que compta amb una dotació de 300.000 euros per número, és a dir, 30.015 euros per dècim. A Malgrat de Mar, les butlletes afortunades s'han venut al punt de venda número 14.465, ubicat al carrer Passada número 54. Aquest sorteig de la Loteria Nacional, registrat oficialment amb el número 72-2026, ha estat molt repartit. A més de la localitat maresmenca, el mateix número també s'ha consignat a Girona, a Zafra, a Badajoz, a Cabos de Palo, a Múrcia i a Ágreda, a Sòria.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, la regidoria d'Esports desvinculava la pèrdua d'equips del CD Palafolls amb el canvi de gespa. El Club Deportiu Palafolls va fer pública la pèrdua de 3 equips d'aquesta nova temporada i ho va relacionar amb el retard en el canvi de la gespa del camp municipal de futbol. En aquest sentit, la regidora d'Esports, Marta Labart, va sortir al pas i va desvincular aquestes dues qüestions. Segons va dir, li semblava agosarat relacionar la desaparició de 3 equips amb l'endarreriment d'aquestes obres. Va confessar, però, que aquestes obres sí que podien haver afectat el club amb l'inici dels entrenaments. En aquest sentit, va lamentar la situació i va explicar que per ella havia sigut un cop dur que no sortís endavant la licitació d'aquests treballs de millora. El 2021, les classes de gimnàs per la gent gran començaven amb totes les places cobertes. L'inici d'aquella setmana no només havia suposat a Palafolls l'arrencada del curs escolar, sinó que també l'arrencada de les classes de gimnàs adreçades a persones de la tercera edat del nostre poble. Es tractava de sessions gratuïtes d'activitat física especialment dissenyades per persones grans, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida a través d'exercicis adaptats a les seves necessitats. En aquell moment, les sessions es dividien, i ara mateix també, en tres grups, un al barri Sant Lluís i dos al centre de Palafolls. Per totes elles, en aquell moment ja s'havien esgotat totes les places. Tot i això, des de l'àrea de serveis socials es van animar els interessats a inscriure's a la llista d'espera. I finalment, el 2016, és a dir, ja fa 10 anys, van trobar un veí de Malgrat mort a l'interior del seu cotxe Sant Genís. En aquell moment, la informació relacionada amb aquest fet seguia sent molt escassa, però tot apuntava a la possibilitat que es tractés d'un suïcidi. La policia local va trobar aquell dimarts a la tarda un veí de Malgrat de Mar mort a l'interior del seu cotxe als voltants de Sant Genís. Cossos policials seguien investigant les circumstàncies que envoltaven el cas per confirmar la hipòtesi del suïcidi.

0: És moment ara, com sempre, de connectar amb en Quim Serra, qui és el nostre meteoròleg de confiança i qui té tots els detalls de la previsió meteorològica d'avui. Hola, Quim, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bon dia. Després d'un cap de setmana, podríem dir que lamentable pel que fa a temperatures, amb unes temperatures més pròpies del juliol o de principis d'agost que no pas del primer cap de setmana del mes de setembre, sembla que anunciem ja un canvi de situació, un canvi de 180 graus en la situació meteorològica i que, per tant, doncs, tot plegat tendirà a normalitzar-se cap a dimecres d'aquesta setmana. De moment, avui i demà encara tindrem força calor. De fet, avui les màximes tornaran a superar els 30 graus a l'interior de la comarca i els fregaran a prop de la costa. De cara demà encara podien fins i tot repuntar una miqueta les temperatures diurnes, però dimecres canvi de temps, precipitacions i, el més important, unes temperatures que baixaran de forma clara.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

la nit quan intentaven tornar a accedir a les barraques. I la música de Ricky Fargas i la calor intensa han acomiadat els sopars a la fresca de la Festa Major. La plaça de les Valls d'Ax va cloure ahir les seves nits gastronòmiques amb la incorporació de música en directe de la mà del guitarrista Ricky Fargas i la seva banda. L'edició d'enguany està marcada per un ambient molt calorós que ha fet especialment dura la feina voluntària, les brases i planxes de les entitats locals que han participat. Avui també hem parlat de l'atur que ha pujat lleugerament a Palafolls aquest agost i repeteix la mateixa tendència a la resta de municipis veïns. El nostre poble ha tancat l'últim mes de l'estiu amb un total de 381 persones desocupades, representant un repunt de 4 persones respecte al juliol. Aquesta pujada de la desocupació és la segona consecutiva al nostre municipi, tot i que les xifres es mantenen millors que les de l'agost del 2025. I hem seguit parlant d'altres actes de Festa Major perquè la plaça de Popi acull demà a la tarda un concert tribut a Joan Manuel Serrat. El programa d'actes de la Festa Major allarga la seva activitat també aquest dimarts a les 7 amb l'espectacle Hoy Puede Ser Un Gran Día. El projecte musical va néixer fa un parell d'anys, moment en què Serrat va anunciar la seva retirada. El concert oferirà al públic un recull d'unes 18 o 19 cançons triades del gran repertori de l'artista, incloent clàssics imprescindibles com Mediterráneo, De Cartón Piedra o Para.

0: I finalment, el segon premi de la Loteria Nacional ha caigut a Malgrat de Mar. El número afortunat de l'últim sorteig extraordinari de caràcter estatal ha estat el 22.443, premiat amb un total de 300.000 euros per sèrie. A Malgrat, les butlletes guanyadores s'han vengut a l'administració de loteria del carrer Passada número 54. També han caigut aquests dècims a Girona, a Zafra, a Badajoz, a Cabo de Palos, a Múrcia i a Ágreda, a Sòria. Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 7 de setembre del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Totes aquestes notícies les teniu ja disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: That's it.

0: Ei!
1: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat tres dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.